0: Acabem de sentir el concert per violí orquestra número 1 en re major opus 6 de Niccolò Paganini. Els intèrprets han estat la violinista Hilary Hahn i l'orquestra simfònica de la ràdio sueca dirigida per Eiji Oue.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música una de les cantates de Johann Sebastian Bach. Hem triat per sentir la cantata catalogada amb el número 36, que porta per títol Schwingt freudig euch empor, alceu-vos plens de joia. En sentim la versió de Sibylla Rubens, soprano, Sarah Connolly, contralt, Christoph Bergardian, tenor i Peter Coy, baix, amb el Collegium Vocal de Gant, cor i orquestra, sota la direcció de Philippe Herrefege.

0: És la cantata Schwingt freudig euch empor, alceu-vos plens de joia, catalogada amb el número 36 en la producció de Johann Sebastian Bach. N'hem sentit la versió de Sibylla Rubens, soprano, Sarah Connolly, contralt, Christoph Pregardien, tenor, i Peter Coy, baix, amb el cor i l'orquestra del Collegium Vocal de Gant, sota la direcció de Philipp Herrefige.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuarem amb la versió per clarinet i orquestra de corda del quintet amb clarinet en si bemoll major, opus 34 de Carl Maria von Weber. Els intèrprets seran Sabina Maia, clarinet, i l'orquestra de cambra de Heilbronn a Baden-Württemberg, dirigida per Jörg Ferber.

0: Sabine Mayer, clarinet, i l'orquestra de cambra de Heilbronn a Baden-Württemberg, dirigida per Jörg Ferber, interpretaven la versió per clarinet i orquestra de corda del quintet amb clarinet en si bemoll major, opus 34, de Carl Maria van Weber.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Sentirem ara un dels primers concerts per a piano de Mozart, el concert número 9 en mi bemoll major, Genome, Kuchel 271. Ens acompanyen Alicia de la Rocha, piano, i els membres de l'Orquestra de Cambra Anglesa sota la direcció de Colin Davis.

0: Alicia de la Rocha, piano i l'orquestra de cambra anglesa sota la direcció de Colin Davis ens han ofert el concert per a piano i orquestra número 9 en mi bemoll major, Genome, Kühl 271 de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir el Trium Piano en Fa Menor, opus 65 d'Antonín Dvořák, interpretat pel Trio Fontaner.

Música de cambra d'Antonín Dvořák era el Trium Piano en fa menor, opus 65, que sentíem en la versió del Trio Fontenay.

Ens situem ara en ple renaixement italià per sentir música de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Us oferim la missa Tu es Petrus a 6 veus en la versió del cor de la catedral de Westminster sota la direcció de Martin Baker.

0: La catedral de Westminster acollia el 2 de març de l'any 2009 aquest concert en què el cor de la catedral de Westminster, dirigit per Martin Baker, interpretava aquesta missa Tu es Petrus a sis veus de Giovanni Pierluigi da Palestrina.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Us convidem a sentir la 7a Simfonia en la major, opus 92, de Ludwig van Beethoven, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

Hem sentit la sinfonia número 7 en la major, opus 92, de Ludwig van Beethoven. L'intèrpret era l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

0: Catalunya Música.
1: Música de cambra de Robert Schumann per continuar la programació de Catalunya Música. Sentim el quartet en piano en mi bemoll major, opus 47, una obra de l'any 1842 que ens ofereixen tot seguit Marta Argerich, piano, Renaud Capisson, violí, Lidekem, viola i Gauthier Capisson, violoncel.

0: Robert Schumann és l'autor d'aquest quartet en piano en mi bemoll major, opus 47, que hem sentit en aquest enregistrament a càrrec de Marta Rejeric, piano, Renaud Capisson, violí, Lida Kemp, viola i Gauthier Capisson, violoncel.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Ara us convidem a sentir la quarta sinfonia, la inextingible opus 29 de Carl Nielsen, en la versió de l'Orquestra Simfònica Nacional Danesa, dirigida per Michael Schoenvandt.

0: L'Orquestra Simfònica Nacional Danesa, dirigida per Michael Schoenvandt, era l'intèrpret d'aquesta quarta simfonia, la inextingible Opus 29, de Carl Nielsen.
1: Catalunya Música.

0: Natalie Klein, violoncel i la Simfònica de la BBC escocesa sota la direcció d'Ilan Volkov ens oferien en aquest enregistrament de l'any 2012 la rapsòdia hebraica Shelomo, Salomó, d'Ernest Bloch.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
2: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Ara sentirem la música de Johann Sebastian Bach, el quart dels seus concerts de Brandenburg, concert en sol major catalogat amb el número 1049, és el que us oferim en la versió dels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: John Elliott Gardiner dirigia la versió que ara sentíem del concert de Brandenburg número 4, concert en sol major de Johann Sebastian Bach, concert catalogat amb el número 1049. L'interpretaven els solistes barrocs anglesos.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Ara podrem sentir l'obertura de l'òpera Tannhäuser de Richard Wagner en una transcripció per a piano que en va fer Franz Liszt. La interpretació és del pianista Jorge Bolet.

0: És una transcripció per a piano de Franz Liszt de l'obertura de l'òpera Tannhäuser de Richard Wagner. N'hem sentit la versió del pianista Jorge Bolet.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El que us convidem a sentir tot seguit és un dels himnes que Henry Purcell va escriure per a la Capella Reial al voltant del 1680. Beneïu el Senyor és el títol d'aquesta partitura que interpreten Einstein Davis, contratenor, James Gilchrist, tenor, Neil Davis, baix i el cor del St. John's College de Cambridge amb Andrew Netzinger al capdavant.

0: Aquest era un dels anthems o himnes de Henry Purcell, Beneïu el Senyor, catalogat per Zimmerman amb el número 3, i el sentíem en la versió del cor del St. John's College de Cambridge i la St. John's Sinfonia amb Andrew Netzing al capdavant i amb les intervencions dels solistes vocals Eustace Davis, contratenor, James Gilchrist, tenor, i Neil Davis, baix.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: El compositor francès Albert Roussel és l'autor de la suite per orquestra en fa major, opus 33, que ara sentirem en la versió de l'Orquestra de París dirigida per Charles Dutoit.

0: Preludi, sarabanda i giga són els tres moviments d'aquesta suite per orquestra en fa major, opus 33, que Albert Roussel va compondre l'any 1926. Sentíem l'orquestra de París, dirigida per Charles Dutoit.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: La nostra programació continua avui amb música del britànic John Dowland, amb la pavana per a llaüt Làcrime, interpretada per Nigel North.

0: El llaütista Nigel North interpretava la pavana Lacrime, pavana per a llaüt sol catalogada amb el número 15 del britànic John Dowland.
1: Catalunya Música.

tot seguit podrem sentir a la sintonia de Catalunya Música el cicle de cançons Mädchenlieder, cançons de noies, opus 103. Un cicle de quatre duets per a dues veus femenines compost l'any 1851 sobre textos d'Elisabeth Kuhlmann. Música de Robert Schumann interpretada per Felicity Lott, soprano, Anne Murray, mezzo-soprano i Graham Johnson, piano.

0: Un enregistrament de l'any 2006 amb Felicity Lott, soprano, Anne Murray, mezzo-soprano i Graham Johnson, piano. Ens oferien els Mädchenlieder, cançons de noies, opus 103 de Robert Schumann.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: La següent proposta que us fem avui aquí a Catalunya Música és la de l'audició d'una de les àries de l'òpera Ario Dante de Georg Friedrich Händel, Scherza in fida in grembo al drudo. Són les paraules amb les quals comença aquesta ària de l'acte segon de l'òpera, que interpreta el tenor Rolando Villazón en el personatge d'Ario Dante amb els Gabrieli Players dirigits per Paul McCreesh.

L'ària que acabem de sentir és de l'acte segon de l'òpera Ariodante de Georg Friedrich Händel. Rolando Villazón la interpretava amb els Gabrieli Players que dirigeix Paul McCreesh.

0: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
1: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
0: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
1: Entrades a festival.jordisavall.com.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música. Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
5: Sven Helbig, que és un compositor, director i productor musical alemany, autor de peces orquestrals, bandes sonores, música electrònica i producció d'esdeveniments multimèdia. D'ell sentirem la cançó Eisenhüttenstadt, que és el nom d'una ciutat alemanya de l'estat federat de Brandenburg que va fundar el govern de la República Democràtica Alemanya l'any 1950 com un model de ciutat socialista. La traducció literal seria ciutat de la foneria de ferro. Música de Sven Helbig, interpretada pel quartet Forey i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Leipzig sota la direcció de Christian Järve.

0: És la cançó Eisenhüttenstadt de les Simfonies de Butxaca, música composta l'any 2013 per Sven Helbig. Sentíem el quartet Fauré i l'orquestra simfònica de la Ràdio de Leipzig sota la direcció de Christian Järvi.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Dumbarton Oaks és el títol que Igor Stravinsky va posar al seu concert en la tonalitat de mi bemoll major dedicat al matrimoni Bliss l'any 1938. Dumbarton Oaks era el nom de la residència d'aquest matrimoni, d'aquí doncs el títol d'aquest concert que avui sentim en la versió per a dos pianos que fan Elena Bugallo i Amy Williams.

Era música d'Igor Stravinsky, la versió per a dos pianos del concert en mi bemoll major d'Humberton Oaks, concert que interpretaven Elena Bugallo i Amy Williams.

0: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
1: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
0: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
1: Entrades a festival.jordisavall.com.
2: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
3: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
4: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir música de Giovanni Valentini. Sentirem el madrigal De Fuggite gli Amori del recull Musiche Concertate, una col·lecció que es va publicar a Venècia l'any 1619. Ens acompanyen els conjunts La Capella Ducale i Musica Fiata de Colònia sota la direcció de Roland Wilson.

0: Giovanni Valentini és l'autor d'aquest madrigal publicat l'any 1619 a Venècia, De fuggite gli amori. Sentíem la Capella Ducale i el conjunt música Fiata de Colònia sota la direcció de Roland Wilson.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: El motet amb el qual us acompanyem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música és de Tomàs Luis de Victòria. És el motet Ecce Dominus Veniet i el sentirem en la versió de l'Escolania de l'Escorial dirigida per Javier Martínez Carmena.

0: El que sentíem és el motet Ecce Dominus Veniet, de Tomàs Lluís de Victòria, interpretat per l'Escolania de l'Escorial, dirigida per Javier Martínez Carmena.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música. Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Aquest era el Capriccio Presto, segon moviment de la sonata per a violí i baix continu, opus 2, número 2, en la menor, d'Antonio Vivaldi. N'hem sentit la interpretació que en feia el Palladian Ensemble.
1: Bon dia, són les 9. Avui és dijous 23 de juliol.
2: A Catalunya Música comença tots els matins del món versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
3: Si ahir el jazz va ser el gran protagonista del programa, avui cedim tot el protagonisme a la música clàssica.
1: A partir de les 10 conversarem amb Josep Pons, que demà s'acomiada com a mestre titular de l'Orquestra Simfònica del Liceu després de 14 temporades. Una conversa per mirar enrere, però també cap al futur.
3: I tant que sí. Amb ell repassarem aquesta etapa al Liceu, però també parlarem del seu recorregut professional i del nou repte que l'espera a partir del setembre com a director titular de la Deutsche Radio Filharmonie.
1: Comencem.
3: I estem a punt d'obrir una de les seccions més estimades d'aquest programa, un espai on la música i les paraules sempre es donen la mà.
2: A l'ombra del Lledoner, amb Raimon Colomer.

I la primera nota que ens ha deixat avui dijous en Raimon Colomer diu així: Haydn acostuma a sorprendre l'oient amb una imaginació inesgotable. També en aquesta sonata, en què el bon humor, els contrastos i la claredat del discurs conviuen amb una escriptura pianística d'una gran vitalitat. Alfred Brendel en ressalta tota la finor i l'enginy.

Era el primer moviment de la sonata per piano número 53 en mi menor de Franz Joseph Haydn, interpretada pel pianista Alfred Brendel.

0: I a recer del nostre Lledoner hi trobem una segona nota, que diu així: moltes de les peces de cambra de Ramó porten el nom de persones del seu entorn.
1: La Coupí és un homenatge a la ballarina Marianne de Coupí de Camargo, una de les grans estrelles de la dansa francesa del segle XVIII. I la música conserva tota l'elegància i la gràcia que la van fer famosa.

0: So elegant, com no podria ser d'una altra manera, de Jean-Philippe Rameau per homenatjar la ballarina Coupi. Ha estat el segon moviment del cinquè concert que han interpretat a clavecí, viola i baix de viola del conjunt Les Timbres.
1: La tercera nota a l'ombra del nostre Lledoner diu: Francesco Molino va ser un dels guitarristes més destacats del seu temps.
0: En aquest breu andantino, la guitarra i la flauta dialoguen amb una naturalitat encantadora, com si compartissin una mateixa respiració.

0: Era l'andantino, primer moviment del duet de flauta i guitarra número 3, opus 16, de Francesco Molino, amb Emmanuel Pait, flauta, i Christian Rivet, guitarra.
1: Amb aquestes tres belles peces musicals hem arribat a un quart de 10 i un minut.
2: Temps de música. Temps d'estiu. Tots els matins del món. Versió estiu.
1: En aquesta versió d'estiu, ho sabeu, eh? De tots els matins del món, obrim una nova entrada de la nostra particular...
2: La Vivespèdia, amb Joan Vives.
0: Joan, benvingut, un dia més.
3: Bon dia, Rosa, bon dia, Xavier, com esteu?
1: Bon dia, Joan, molt bé i contents, molt contents de tornar-te a tenir amb nosaltres.
3: I a més estem al mig com el dijous.
1: Exacte.
0: És la frase més encertada que direm avui.
3: Bueno, jo esperem dir-ne alguna més.
0: No, no se sap mai.
3: Sí, perquè avui us proposo parlar de determinació i indeterminació aplicat al so. No us volia plantejar un, diguem, una crisi existencial. Demà ja us en proposaré una sobre com interpretar el tempo, el robat... Això ens ho deixem per demà.
1: Sí, per favor, sí, perquè ens hem d'aplicar una mica.
3: Avui és dijous, dijous. Us vull parlar del so indeterminat i del so determinat. Crec que és bàsic, és a dir, és una cosa que fins i tot els nens i nenes que treballen a l'escola amb instruments de percussió, els famosos instruments ORF, és una cosa que s'aprèn des del primer moment. Aleshores, bé, em venia de gust, aprofitant aquests binomis que anem fent plegats, doncs, treure el tema aquest i començar fent-vos notar que els instruments que tenen martellets són instruments de percussió. De fet, l'altre dia que parlàvem del piano i del fort, ja ho vam veure, és a dir, llavors, per tant, quan tu poses un martellet, tant si piques una corda com si piques una làmina metàl·lica, no deixa de ser sempre un instrument de percussió. El de la làmina, ja sabeu, és la celesta, aquest instrument que va inventar un senyor que feia harmòniums a París, que es deia Auguste Mustel, i va estar treballant entre 1866 i 1886. Es va inspirar en les làmines d'un instrument de l'illa de Java, del gamelan, el gender o gender, com ho vulgueu pronunciar, i va fer fortuna. Alguns compositors com Ravel, Strauss, Richard Strauss, el van fer servir, però potser un dels primers usos de la celesta més bonics, més coneguts i més, vaja, més de tot, és el que Tchaikovsky va fer en una de les seves últimes composicions, el ballet El trencanous.

0: I l'Harmonia Ensemble de Nova York interpreta el dolcíssim, diria jo, fragment de la Fada de Sucre del ballet El Trencanous de Tchaikovsky. A veure, Joan, és extraordinari realment el protagonisme que a partir d'aquest moment i sobretot en el segle XX va començar a tenir la percussió.
1: Sí, la percussió ha estat un dels instruments o d'una família d'instruments que és gairebé, gosaria dir, que identitària del segle XX. El segle XIX també s'utilitzava, però diguem, va ser una cosa progressiva i no molt ràpida. Per exemple, quan tu vas a la música barroca, la percussió normalment s'utilitza per fer soroll. Llavors, sí, hi ha instruments que sonen determinats i instruments que sonen indeterminats. Per exemple, determinat vol dir que sonen notes. Jo, si xiulo, això seria un instrument determinat. Però si faig així, això no fa cap nota, no hi ha una freqüència concreta i, per tant, això seria un instrument indeterminat. I la família de la percussió depèn de l'instrument. Per exemple, la celesta, les timbales s'afinen, però, en canvi, la pandereta no s'afina. Llavors, aquí trobaríem una mica aquesta dicotomia, aquest binomi que diem nosaltres, no? Llavors, si anem retrocedint en el temps, hi ha un moment concret que no és ni la sinfonia del cop de timbal de Haydn ni els oratoris de Händel on utilitza els redobles de timbales, és ni més ni menys que el concert per violí i orquestra de Beethoven. Heu sentit com comença el concert per violí de Beethoven?

0: Podem tallar-lo aquí. El podem tallar aquí. I només per aquesta introducció, mm-hmm, ja la resta dels 40 minuts de concert meravellós de Beethoven, ja no els hi cal res més per passar la història de la música. Ha començat la timbala, i m'he permès de cantar-hi a sobre perquè veiéssiu que la timbala té un so determinat. Mm-hmm. És a dir, que no només té un so determinat, sinó que la timbala ens ha exposat el tema que després l'orquestra anirà repetint. És un dels temes principals del primer moviment del concert per violí de Beethoven. La timbala!
1: Que té afinació, per tant.
0: Exacte, que té afinació concreta. I aleshores, imagineu-vos els percussionistes a Beethoven. Recordeu a l'època que nosaltres ens penjàvem els grups de fans, no? El nostre fan, el nostre cantant de moda preferit, o doncs els percussionistes, jo a la meva època, tots penjàvem el pòster de Beethoven, perquè Beethoven els hi va donar cartes de noblesa. A partir d'aquesta entrada del concert per violí de Beethoven, la mirada de la percussió anirà canviant de manera progressiva, i realment això és un fenomen meravellós, extraordinari.
2: Aquest concert el sentíem i el sentim de fons de la mà de l'Orquestra Simfònica Estatal de l'antiga Unió Soviètica, amb Leonid Kogan al violí. I per cert, Joan, la percussió indeterminada ha tingut sempre el mateix grau de protagonisme?
0: Sí, a veure, la percussió indeterminada, és a dir, la que no dona notes afinades, ha tingut un paper molt, molt secundari. Realment, poques vegades abans del segle XIX s'ha fet servir. Sabem que en alguns ballets a vegades es havia fet servir a França. La pandereta, per exemple, es havia fet servir en la música de dansa, els tabals. Els tabals ja entraríem en el terreny de l'afinació determinada, que s'afina. Llavors, doncs, clar, tot aquest món és molt ambigu. A més, sempre hi ha hagut molta improvisació. Hi ha moltes, moltes obres que no incloïen un paper de percussió perquè ja s'improvisava en el moment d'interpretar-ho. Però sí que a partir del segle XIX, alguns compositors, el mateix Beethoven, per exemple, utilitza un instrument indeterminat a una obra molt singular, que és la Victòria de Wellington a la Batalla de Vitòria. Fa servir carraques per descriure els moments de la batalla, no? Però, clar, si hem parlat dels instruments determinats, hem sentit la celesta, hem sentit les timbales, ara potser que sentim els instruments indeterminats. I la primera obra de la història de la música construïda només amb instruments indeterminats de percussió, concretament necessitaríem 13 instrumentistes tocant 40 instruments diferents, és una obra del compositor Edgar Varèse, una partitura escrita entre 1920 i 1931, que es diu Ionia.

0: Realment és impactant aquest fragment de d'ionització d'Edgar Varèse, interpretada pels percussionistes de l'Orquestra Filarmònica de Nova York, Joan. I enmig de tot aquest panorama general dels instruments de percussió, no sé si t'havies plantejat reflexionar sobre el piano com un instrument de percussió.
1: Mira, t'agraeixo, Rosa, que m'ho proposis, perquè l'altre dia vam parlar del piano i del fort, recordeu? Sí. I que va sortir una mica sí. El tema, no? Llavors, esclar, al final, així correcuita, vaig dir, clar, la gestió del piano depèn del compositor. Si a vegades es fa servir un eufemisme que és corda percutida o directament percussió. Clar, si per exemple sentim això,

0: Aquí, clar, parlar de percussió fa com una mica d'angúnia, però sí, realment estem sentint com...
1: Sí, sí, esclar.
0: Els martellets piquen sí, a les cordes. Però el tractament sí que podríem permetre'ns l'eufemisme, no sé com ho veieu, eh? Home, corda doncs... percutida.
1: Corda percutida.
0: En lloc de percussió directament.
1: Sí, sí,
2: sí, sí, sí, m'agrada, Joan.
0: En canvi, si us sembla, per acabar, sí, el que podríem fer és sentir una obra també per piano, però en què el compositor ja no busca aquesta idea de música que sona en percussió, com també li haguéssim pogut aplicar l'etiqueta a la dansa de la Fada de Sucre del Trencanous de Tchaikovsky. En aquesta ocasió el compositor es despentina i el que ens proposa és directament anem a fer servir el piano com a instrument de percussió sense pal·liatius i sense eufemismes. I mira, per acabar aquest dijous potser ens anirà bé sentir aquest Allegro Bàrbaro de Béla Bartók.
2: Ostres, de veritat, eh? Cada dia en Joan em deixa més impressionat.
1: Escolta, jo m'he quedat que dic, a veure si sona. A veure, Joan, gràcies. Anem a sentir això,
0: I ens trobem, si sobreviviu, demà 9:15, a la calor i al Bartók.
1: I tant.

0: Un minut i seran 9:15 i continuem. Ara amb un tast del que sentirem avui a Catalunya Música a partir de les 8 de la tarda.
1: Un estiu per escoltar sense pressa. Tots els matins del món. Versió estiu. El concert del dia amb Eulàlia Benito.
2: Eulàlia Benito, benvinguda.
3: Moltes gràcies, i ja hi tornem a ser.
2: Bon dijous, bon dijous.
0: No deixem passar l'oportunitat que seguis aquí a l'estudi per presentar-nos el concert del dia.
2: Eulàlia, avui tenim una convocatòria amb l'Orquestra de la Ràdio de Noruega. Per què ens recomanes aquest concert?
3: D'entrada, per la qualitat de l'orquestra i del director convidat, que és el txec Petr Popelka, l'actual director de la Simfònica de la Ràdio de Praga. I després pel programa. D'una banda, hi ha dues obres de gran repertori, totes dues precioses. O sigui que només per això ja val la pena sentir-lo. La Simfonia número 25 de Mozart i la Sisena de Dvořák. Però encara hi ha un altre ingredient que el fa singular. Una estrena. És una obra d'autor noruec. L'obra porta per títol Hipnagogia per veus i orquestra i l'autor és Sigurd Fischer Olsen. I encara afegeixo que en aquesta creació recent, l'artista vocal Sofia Jernberg, i diem artista vocal, no cantant, fixeu-vos-hi, combinarà els sons de la seva veu, sons molt diversos, amb els sons instrumentals de l'orquestra. Us en posaré un fragment. Però anem per ordre. Comencem per Mozart.
0: Exacte, has dit Mozart, Dvořák i aquesta obra contemporània. Jo vull que ens expliquis, a veure, aquesta obra de Mozart, aquesta simfonia...
3: És una de les simfonies més sorprenents de la seva producció. Probablement la primera que ens crida l'atenció. Hem de dir que Mozart va començar a escriure les primeres simfonies als 8 anys i es va centrar tant en aquest gènere que als 35, poc abans de morir, ja n'havia compost 41. I la número 25 sorprèn perquè, bé, perquè en primer lloc és una simfonia d'un noi de 17 anys. I, a més, resulta que és la primera simfonia, diríem, tràgica. La primera que va compondre en mode menor, en sol menor, una tonalitat fosca. L'altra, ja sabeu, que és la número 40, que potser és una mica més coneguda.
2: Però escolta'm, Eulàlia, com pot ser que un noi, un compositor jove de 17 anys, pogués escriure una obra tan dramàtica? Se sap, diguéssim, des d'un punt de vista biogràfic, què li va passar o tenim alguna pista?
3: Mira, aquí els biògrafs de Mozart no s'acaben de posar d'acord. Hi ha qui parla d'un desamor. També coincideix amb el fracàs a Viena, que no va aconseguir feina a la cort i va haver de tornar a les ordres del príncep arquebisbe de Salzburg i Hieronymus Coloredo, que ell mateix més tard anomenaria la seva esclavitud. Però no, aquest dramatisme l'hem d'atribuir més aviat a una expressió artística, més que a un suposat dolor personal. Al capdavall, als 17 anys, encara no havia viscut les grans tragèdies que més tard sí que enfosquirien la seva vida. Doncs Mozart més aviat va prendre nota de l'esperit musical de l'època i ja havia sentit, per exemple, les simfonies més tempestuoses de Haydn, les que mostren trets de l'estil Sturm und Drang, que mostren doncs, més expressió emocional i climes turbulents.
0: I escolta'm una cosa, com el genial compositor de Salzburg expressa aquest sentiment tràgic i fosc?
3: És interessant. Sobta, per exemple, el quartet de trompes, és a dir, que Mozart hi posa dues trompes més que les que hi havia habitualment a l'orquestra clàssica. I quatre trompes afegeixen pes a la sonoritat general. I com que les dues que hi afegeix tenen afinacions diferents, això proporciona textures cromàtiques. També sobten els xocs harmònics, dissonàncies, els jocs contrapuntístics i els sols melòdics, com ara la caiguda de sèptima disminuïda de l'inici. Ho explico perquè és de seguida, eh?
2: Explico,
3: dic això de la sèptima disminuïda, ho dic perquè, com que és a l'inici, és res entre el tercer i el quart acord, que és entre el tercer i el quart compassos, eh? Aquesta caiguda a l'inici entre aquests compassos que passem dels acords de sol, re, mi bemoll i fa sostingut aquí aquesta sèptima disminuïda. Ho sentirem de seguida, ja ho veureu. I és que realment quan parlem de Mozart sembla que no puguem parar, no? Què us sembla si
2: home,
3: si sentim la seva música?
2: Només estem esperant la disminuïda.
3: Mira, anem a l'inici d'aquesta simfonia número 25, on Mozart ja ens comunica tensió dramàtica amb aquesta caiguda, i després amb un seguit de síncopes repetides i agitades que són gairebé ferotges.

0: I aquest ha estat el primer moviment de la Simfonia número 25 en sol menor, número de catàleg 183 de Mozart. Una música tensa i fins i tot, deixeu-m'ho dir, Eulàlia, agressiva en alguns moments.
1: Sí, sí, severa i tempestuosa. I contundent en aquesta versió de Petr Popelka, al capdavant de l'orquestra de la ràdio de Noruega. Sencera la podrem sentir aquest vespre al concert de les 8.
2: I si seguim amb el programa demà del concert que ens has portat a Eulàlia, veiem que la següent obra és completament diferent.
1: Un canvi de registre. Anem al segle XXI, amb l'estrena d'una obra del noruec Sigurd Fischer Olsen. Aquí veurem que la seva música explora idees simples i procura treure el màxim profit de poc material. És evident que aquí l'escolta ha de ser diferent, l'actitud ha de ser molt diferent. Hem de parar l'atenció a les textures, als timbres, la densitat o el que en diem l'espai sonor. L'escolta serà més profitosa si ens hi acostem amb curiositat, sense expectatives, no? Sabeu què deia Ligeti? Deia que l'oient no ha d'intentar reconèixer allò que ja sap, sinó que ha d'estar disposat a explorar allò que encara no coneix.
2: I tanta raó que tenia.
1: Doncs això és el que hem de fer amb aquesta obra d'Olsen. El títol, Hipnagogia, fa referència a un estat entre el son i la consciència.

0: Eulàlia, i aquesta veu no acaba de cantar. És a dir, més aviat fa com de fons. De fet, ja ens ho deies abans, que hi participava un artista vocal i no una cantant.
1: Uns sons, no?
2: Uns sons, sí, sí, exacte. És Sofia Jernberg, que barreja els sons de la seva veu amb els de l'orquestra. I això fa que tota la textura sigui enigmàtica. Diem barreja perquè la veu no hi té un paper solista. El compositor més aviat ha concebut la partitura com un paisatge sonor tàctil, en paraules seves, on l'orquestra i la veu es troben en una mena de món oníric compartit.
1: Doncs serà interessant sentir l'obra sencera, però com sempre tenim poc temps i el programa de concert que ens presentaràs aquest vespre hi ha encara una tercera obra.
2: I una obra que ocupa tota la segona part del concert és la Simfonia número 6 d'Antonín Dvořák, una partitura que irradia optimisme amb melodies líriques, ritmes vius i un so orquestral ric i acolorit, com sempre trobem en la música d'aquest magnífic compositor txec. Aquest vespre la sentirem sencera, però ara us deixo amb un tast del tercer moviment, l'Scherzo, que es basa en la Furian, una dansa folklòrica bohèmia molt popular, ardent i rítmica.

0: I amb la música de Borja t'acomiadem. Gràcies, Eulàlia. A quina hora sentirem aquest concert tan esplèndid?
1: A les 8 del vespre.
0: Doncs allà hi serem, no?
2: I tant que hi serem. I qui serà aquí dilluns que ve serà l'Eulàlia.
1: Un altre cop.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.

0: Música, paraula i festivals. Compartim l'estiu? Tots els matins del món, versió estiu.
1: És dijous i, per tant, en aquesta hora, 9:45, torna la secció en què recorrem Catalunya a través dels festivals de música clàssica de petit i mitjà format.
0: Clàssica Quilòmetre Zero, amb Alba Quinquillà.
2: I si parlem de Quilòmetre Zero, tenim l'Alba aquí. Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: A veure, avui què ens portes?
3: Doncs avui ens aturem en dos festivals que, malgrat ser de la mateixa demarcació, Girona, tenen enfocaments força diferents. Un és de muntanya, a Camprodon, i l'altre és de mar, a Cadaqués. I abans d'acabar, encara farem una parada ràpida a la Costa Daurada amb un apunt del Festival Internacional de Música de Cambrils. I tots tres, els tres festivals, tenen un denominador comú. Molta trajectòria.
1: I de quantes edicions estem parlant, exactament?
3: El de Camprodon, 41, el de Cadaqués, 53, i el de Cambrils, 51.
2: Déu-n'hi-do, parlem...
3: Sí, sí, sí, són números molt alts. És que parlem de festivals que han sobreviscut a modes, a crisis i a canvis d'hàbits del públic, i encara hi són. I si és perquè han sabut mantenir la qualitat i alhora reinventar-se.
2: Exacte, i mai està de més posar en valor aquesta feina que moltes entitats fan per mantenir la cultura viva a l'estiu i durant tot l'any. I per on comencem, doncs, Alba?
3: Comencem amb música del Benis.

0: I si és música del Benis, anem a Camprodon, segur,
1: sí,
0: eh?
1: Ara pensava que poc que s'interpreten, no, les cançons aquestes.
2: Sí, i que, exacte. Que I quin plaer, eh?
1: Sí, sí.
2: De sentir-les.
1: Doncs això, el festival, tornem al festival, que si no jo em desconcentro.
2: No,
1: el,
2: no.
1: El festival Isaac Albéniz de Camprodon neix el 1985 i ho fa de la mà de la pianista Alicia de la Rocha, que va voler retre homenatge al compositor al seu poble natal en el 125 aniversari del seu naixement.
2: I un inici que ja augurava grans coses.
1: Sí, sí, i així ha estat, perquè ja només l'edició següent hi va participar Victòria dels Àngels, i al llarg de totes les edicions hi han passat molts artistes, molts de reconeguts i molts altres també artistes emergents, tots ells per celebrar la figura d'Isaac Albéniz.
3: Aquest any celebrem 41 anys. És molt, és edat molt gran per festival. El festival té molta història i tradicions. La idea artística del festival és la presentació d'Albéniz, perquè Camprodon és un poble on va néixer gran compositor Isaac Albéniz. I la idea artística del festival és la presentació d'Albéniz al context cultural de les èpoques, estils diferents, i els programes del festival donen la possibilitat de sentir, perseguir pels arrels i tradició musical que beneficiava la creativitat del gran compositor.
1: Sentíem la veu de Gennady Tsubenko, director artístic del festival i del curs de música Albéniz de Camprodon.
0: I com es presenta aquest any al festival?
1: Doncs amb un cartell atractiu i amb algun nom d'aquells que brillen especialment. D'entrada us diré que l'edició d'enguany presenta 5 concerts repartits entre el 25 de juliol i el 8 d'agost i en formats molt variats.

0: Ara m'has encuriosit, Alba. Què hi trobarem en aquests 5 concerts?
1: Doncs d'entrada, un concert inaugural gratuït i de caràcter festiu el 25 de juliol, protagonitzat per la Coral Camprodon i la banda sinfònica Suburban de Sitges, amb un programa dedicat a Isaac Albéniz.
2: Una combinació interessant, eh?
1: Interessant, si més no. I el 4 d'agost arriba el Trio Freixes amb la pianista Alba Ventura, Tate Vixcachatrian al violí i Laia Puig al violoncel, amb un homenatge a Pau Casals coincidint amb els 150 anys del seu naixement. El programa recrea l'esperit del mític trio que Casals va formar amb Alfred Cortó i Jacques Thibault.
0: Escolta'm, aquests noms, això no ens ho podem perdre, Rosa?
2: Jo realment... segur que no.
0: Perquè ella hi serà.
2: Jo normalment sempre pujo a Camprodon i és un festival fantàstic, de veritat.
0: Però vaja, no tot és clàssica a Camprodon, no?
1: Exacte, també hi trobem una proposta de jazz amb la cantant cubana Telva Rojas i un altre concert, aquest sí que és de música de cambra, música clàssica, protagonitzat pel duo Fortecello. Però si hi ha una cita que defineix la personalitat d'aquest festival és el concert de Cloenda, tal com ens explica el mateix Gennady Zubenko.
3: Camprodon és l'únic lloc de la planeta on integral Ibèria es toca cada any. Ja durant 26 anys, aquesta obra mítica del compositor es va interpretar pels pianistes famosos del nivell mundial com Luis Grané, Oscar Martín, Alberta Tenelle, Marta Zabaleta, Alba Ventura. I sobretot, aquest any, a la Ibèria es presenta pel pianista José Luis Bernaldo de Quirós. Aquest pianista tenia una gran trajectòria artística, va estudiar a Madrid, a Sant Petersburg, i va tenir molts concerts per tot el món. I al final d'aquest concert farem entrega de la medalla especial, la medalla Albéniz. I aquest concert és molt, molt important, últim concert cada any.
1: Doncs ja ho veieu, des de fa 26 anys el festival tanca amb aquesta tradició ben singular, la interpretació íntegra de la suite Ibèria d'Isaac Albéniz cada any a càrrec d'un pianista diferent.
2: Cosa que té molt de mèrit perquè no és gens fàcil trobar pianistes que puguin interpretar tota l'obra sencera o que estiguin disposats a tenir-la en dits.

0: I sens dubte, Alba, canviem d'ambient ara, eh?
1: Sí, anem a la Costa Brava, on ens endinsem en les propostes del Festival de Cadaqués. Un festival que celebra la 53a edició, ja ho hem dit, però està bé repetir-ho, eh? Més de mig segle de música a l'Església de Santa Maria, amb el Retaule de Pau Costa com a testimoni i el mar sempre present, que es veu des de la porta. N'hem parlat amb Mercè Donat, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Cadaqués.
2: Des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Cadaqués hem arribat en aquesta 53a edició del Festival Internacional de Música de Cadaqués. 53 estius que consoliden aquest festival com una de les cites culturals més emblemàtiques de casa nostra. Des dels seus inicis, Cadaqués ha estat punt de trobada entre música, patrimoni i paisatge. S'han acollit intèrprets de prestigi i s'ha acostat la música en els residents i en els visitants. Aquesta edició 2026 està dedicada a la memòria de Jordi Roc, metge de professió, gran amant de la música i profundament vinculat a casa nostra, a Cadaqués. Gràcies a ell es va impulsar el Festival Internacional de Música i fou una figura clau perquè aquest projecte es convertís en una realitat i que més de mig segle després encara continuï viva.
3: Efectivament, és un festival que va impulsar en Jordi Roc, que ens va deixar el desembre de l'any passat, i també va impulsar... És que va ser molt important en Jordi Roc,
0: molt,
3: eh?
0: Molt, perquè molt important. Va posar allò, la música també, no només a Cadaqués, també
3: la Schubert...
0: a Vila... Exactament, a Vilabertran, també amb un tast aquí a Barcelona, de la Schubertíada,
3: vull dir que... Sí.
0: I, a més, una persona que ha posat en valor a artistes i cantants que ara són de primer nivell i que quan ell els va portar aquí a Catalunya pràcticament eren desconeguts. Per exemple, Matías Guerna.
3: Home, i tant. Sí, sí. Eh? Un jove Matías Guerna que ara fa no sé quants anys que canta cada any a la Schubertíada de Vilabertran. Vull dir que tot això, aquest esperit de fer créixer els joves cantants, crec que li devem amb el Jordi Roc. Per cert, un dels punts forts d'aquest festival és la seva varietat i eclecticisme, veritat?
1: Doncs sí, és així, perquè en les seves 6 propostes hi trobem des d'una creació coreogràfica basada en el Mesías del Barcelona City Ballet i l'Orquestra Filarmònica del Mediterrani. Un espectacle que, per cert, em sap greu, però ja no estem a temps a veure perquè es va celebrar el 28 de juny, fins a un concert tribut a ABBA i Queen interpretat per un quartet de corda.
0: ABBA i Queen a l'Església de Cadaqués?
1: Per què no?
0: Clar que sí, home.
1: No? Sí, sí. Sens dubte, aquest festival vol apropar la clàssica a tots els públics amb propostes que es troben a la frontera entre la clàssica i la música moderna. Però també trobem formats més tradicionals, podrien dir-ne, com el recital de la soprano Eleonor Martínez, premiada a l'última edició del prestigiós concurs Tenor Vinyes. De fet, un dels guardons que es van dur va ser el primer premi de la categoria d'oratori lit i és amb un programa dedicat al gènere de la cançó que arriba cada que és al costat de la pianista Olivia Tsauk.

0: Magnífica, Leonor Martínez. I què més hi ha?
1: Què més hi ha? Doncs una altra de les cites.
0: A veure.
1: A veure què més hi ha. És una altra de les cites, el concert que comparteixen l'actriu i cantant Elena Tarrats i l'orquestra Gio Sinfonia, un concert que posa en diàleg Bach, els Beatles, Philip Glass i David Bowie, creant noves lectures d'algunes de les obres més conegudes d'aquests músics. I tampoc ens podem oblidar del Rèquiem alemany de Brahms, interpretat per l'Orfeo Gracienc, del qual ens en dona els detalls la mateixa Mercè Donat.
2: Una experiència musical única. Amb aquest Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Per nosaltres, una de les obres més emblemàtiques i colpidores del repertori coral universal. A més, hem triat l'Orfeo Gracienc sota la direcció de Pablo Larraz, que presenta aquesta peça en una versió íntima per a cor, dos solistes i piano a quatre mans. És una adaptació que conserva tota la profunditat emocional i la força de l'original simfònica. Lluny de ser una missa fúnebre convencional, es converteix en una meditació humanista sobre el consol i l'esperança que interpel·la directament l'oient.
3: Però, Alba, en començar ens havies promès un tercer festival.
1: Així és, i passem ràpidament per Cambrils per destacar-vos dos dels concerts del Festival Internacional de Música de Cambrils. Una proposta amb una programació molt eclèctica que combina concerts de clàssica amb jazz, gospel, pop o rock, no? Tot això, sens dubte, una de les cites més importants de l'edició d'enguany, la protagonitza un conjunt de referència dins el món de la música antiga com és la Gran Chapelle, amb la direcció d'Albert Recasens, que interpretaran un programa dedicat al barroc hispànic, que fa molt bona pinta, el 29 de juliol. I, sens dubte, també, gran cita pels amants de la música clàssica, de la música de cambra, és la proposta del Quartet Gerard, que el 3 d'agost interpretaran obres de Beethoven i de Ravel.
0: Doncs un dia més, Alba, sortim amb l'agenda plena de cites.
1: Així és. Aquest és l'objectiu, perquè espero que la música clàssica ens acompanyi també durant l'estiu.
3: Ens acompanya i, vaja, no la deixem anar del nostre costat. Alba, t'esperem dijous de la setmana que ve, que serà l'última intervenció al quilòmetre zero, però aquí volem saber més de festivals petitets, però que tenen una qualitat extraordinària.
1: Fins la setmana que ve.
3: Adéu,
0: adéu.

0: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Passen 2 minuts de les 10 i continuem en directe.
2: D'aquí res, parlarem amb Josep Pons, que demà posa punt final a 14 temporades com a director titular de l'Orquestra Simfònica del Liceu. Farem balanç d'aquesta etapa, recordarem algun dels moments més destacats de la seva trajectòria i parlarem també del nou repte que assumirà al capdavant de la Deutsche Radio Philharmonie.
1: I abans d'acabar el programa farem una nova parada als llibres arpegiats de David Guzmán, que avui ens descobrirà una altra lectura amb molta música al darrere. I avui, un dia abans de dirigir al Gran Teatre del Liceu la 8a Simfonia de Mahler, ens acompanya a l'estudi el mestre Josep Pons. Josep Pons, benvingut.
3: Hola, bon dia.
1: Estem molt contents.
3: Ho celebro.
2: Realment sí. Vaja, jo he de dir que és un honor tenir el mestre titular...
1: És un honor, sí senyor.
2: ...de l'Orquestra Simfònica del Liceu aquí a l'estudi de Catalunya Música en directe. Mestre titular des de l'any 2012, aquests 14 anys al capdavant de l'Orquestra del Liceu deixen, sens dubte, un llegat artístic, institucional i també humà que, entre altres fites, ha situat l'orquestra i el cor al centre del teatre. I demà, com dèiem, darrer concert com a mestre titular amb una de les obres més monumentals del repertori simfònic.

0: Josep, és molt bonic acomiadar-se amb una simfonia que parla de l'amor, en el cas de Mahler, l'amor de Déu, l'amor a la mare, l'amor a la dona, però també ho podem extrapolar a l'amor a la música.
1: Sí, és clar. Vaja, aquesta, jo penso que era una... Si parlem de Mahler, era una constant, no? Era un home que vivia... vivia dins la música i a través de la música s'expressa. O sigui, ell ens parla del món. La millor definició que he sentit mai de què és una sinfonia de Mahler és de Louis Sunyent, i va dir senzillament, diu, una sinfonia de Mahler és una sinfonia amb el món a dins. I doncs és això. Clar, en aquest món que hi ha, en aquest món hi és ell, perquè tot ho passa pel seu filtre, diguem, clar, l'evolució de la música passa de ser anònims, que no sabem ni qui ho ha fet, on, diguem, el subjectivisme no hi és per res, o sigui, no sabem en Bach si estava de bon humor. Ho sabem perquè tenim documentació, però no perquè la música ens ho digui. O sigui, les músiques més dramàtiques a vegades són en moments feliços, o les músiques més felices són en moments dramàtics, però aquest jo no es posa dins l'obra, i a mesura que va evolucionant la història, el jo cada vegada és més present, fins que el jo arriba a ofegar, arriba a ofegar l'obra, no? Ja no, un acaba parlant d'un mateix. I Mahler parla d'ell, parla d'ell o dels seus problemes, de la seva confessionalitat, ens l'explica la segona sinfonia, ens diu que ens parla de la seva fe, ens en parla a la vuitena també, ens parla també de la resurrecció a la segona, però ens parla també de, hòstia, del neguit que tenia pel més allà. Ens explica quina és la seva visió del món a la tercera. Doncs ens diu el primer moviment què em diuen les pedres, el segon què em diuen les plantes, què em diuen els animals, què em diu l'home, què em diu Déu, de les seves premonicions a la sisena, de la seva vida en el primer moment de la novena, del que no li agrada del camp en el segon, del que no li agrada de la ciutat i la seva despedida. O sigui, sempre parla d'ell i jo sempre centro en ell, menys en la vuitena, que també segueix parlant del seu entorn, però és, com molt bé has dit, aquest cant a l'amor, l'amor que emana de la divinitat en el Veni Creator Spiritus i l'amor del seu voltant. La seva mare es deia Maria, llavors Maria Matrem, mare Maria, alma mater, la seva dona, tot un lío en aquest text de Goethe, aquest viatge iniciàtic, diguem, començant amb els

0: És una polifonia del firmament, o sigui, dels planetes. O sigui, és posar el, imagina't, el fir, si és amor a la música, és posar el firmament a cantar. O sigui, no, ja no només...
1: Que és el màxim.
0: Clar, ja. que tots els cossos celestes, que no deu sonar res, no, per cert, a l'espai, no, perquè no, com que no hi ha transmissió, no, no hi deu. Però bueno.
2: Aquesta vuitena de Mahler, que estem sentint de fons, dirigida per tu mateix, Josep, el 2012 amb l'Orquestra i el Cor Nacionals d'Espanya. Una vuitena que culmina el cicle Univers Mahler, un dels grans projectes simfònics que vas iniciar al Liceu, a moments tan especials com aquest altre.

0: Això és la segona de Mahler, a l'Abadia de Montserrat, que vas dirigir al setembre de l'any passat amb el cor i l'orquestra del Liceu, acompanyats per l'Orfeó Català. I un concert, Josep, a Montserrat no és un concert més, no? Perquè parlar de l'Escolania és parlar dels teus inicis i d'un lloc que et va marcar per sempre, no? Perquè el que s'aprèn a Montserrat queda dins per sempre?
1: Segellat. És que com t'ho explicaria breument? Si jo venia de Porreig...
0: Sí.
1: Clar, jo penso que és que tothom l'impacta i que Montserrat és impactant per qualsevol persona, diguem, del planeta Terra. Qualsevol. Té els elements com per impactar i té de tots, de bellesa, de bondat, de històrics, els té tots. Però per un nen de 9 anys que arriba de Porreig, que no ha sortit mai de casa, emmarat, i vas a un monestir, a un lloc, quan jo hi entro, és 100 monjos, 100, una comunitat de 100 monjos. homes que s'han tancat per un anhel espiritual o per una vocació espiritual. Vestits tots de negre, amb la caputxa. És que no sé com... és un impacte. O sigui, jo no havia vist unes parets tan gruixudes mai, ni unes portes tan grans, ni un lloc amb tants quadres, ni tants llibres. I, o sigui, tot era... Em sobrepassava per tots costats. I, clar, per mi ha estat una lliçó de vida, però em sobrepassava, evidentment. Jo et diria, clar... Més que la impressió és la digestió, eh? O sigui, jo digerir tot el que vaig viure allà... És que pensa, qualsevol espai, en música... Allà va pujar Bernstein, va pujar Penderecki, que volia que féssim la Passió Secundum Luke amb la creació, va... Messiaen era un amic de la casa, Britten era amic de la casa... O sigui, era, en música era un continu, però llavors, en el pla ecumènic... És el mateix. Quan jo era a Montserrat, no sé ara, però hi sortien 5 revistes de Montserrat, 5, començant per Serra d'Hort mensual i fins a Estudiar Monàstica, que era una d'una publicació anual, però publicacions de l'abadia. És que la nostra biblioteca, ja no la biblioteca del monestir, la nostra, a l'Escolania, clar, hi havia facsímils, no sabia ni què era la paraula facsímil, hi havia facsímils de Händel, de Bach, estaven subscrits a la col·lecció, perquè s'estava fent llavors de les obres de Hindemith, de Schoenberg, que anaven arribant per fascicles. Jo recordo quan va arribar el Rèquiem de Ligeti, perquè era curiós, el recordo perquè era, és com, és d'una mida normal d'amplada, però de llarg és desproporcionat, que per cert llavors la vaig estrenar jo a Espanya 40 anys després, i la primera a Espanya la vaig fer jo. Bueno, era, és que no sé com dir-t'ho, era impossible explicar-ho quan tornaves al poble,
0: sí.
1: No sabies ni com explicar-ho, què deies? Era impossible explicar-ho. I, o sigui, era per tots costats rebies impacte. O sigui, recordo que Carné va pujar abans, poc abans de morir, quan va tornar de veure que va passar per allà, ens va dir, mira, aquest és Carné, ens va saludar. Pff, Dita Pastori, la vídua de Béla Bartók, va pujar, també li van dir, mira, els nois estudien Bartók, una baixeta. Jo diria que sí, era una... No, era un món molt, molt especial, molt enriquidor. A mi em va servir molt, també entenc que hi pot haver qui tingués un rebuig per la intensitat d'escolans, em refereixo, d'aquest món, però jo... ha estat una experiència que m'ha marcat de per vida. I la digestió l'he fet, però, diguem, va tardar

0: em va tardar anys, eh? I jo entenc que marqui, eh? Jo veia, quan jo era escolar, veia que antics escolans anaven pujant i eren com escolanets, encara, que no deixaven de ser mai d'escolanets.
1: Un pèl addictiu. I,
0: sí, però perquè és que és molt... Sí, és molt diferent. És que no saps ni com explicar-lo i és molt diferent el que viuries al poble. I segurament... Jo, si una queixa hagués de posar, diria que ens faltava tirar rocs al pati o barallar-nos. Perquè era tot molt racional.
2: Clar. I a nivell musical, sentir aquests 100 monjos cantant Cant Gregorià o tot el tema de la polifonia. Suposo que això també ha estat una influència bestial.
0: No, o sigui, els monjos cantant Gregorià... hi havia un moment màgic el dia, que es produïa o no. O sigui, nosaltres vivíem a l'escolania i anàvem al cambril a fer la missa matinal. I sortíem de l'escolania i passàvem. Fèiem un tros de corredor abans d'entrar al cambril, que eren unes escales que ja formava part de l'església. O sigui, pugessis totes les escales, arribaries als laterals de l'església, ja dins, i portarien el cor. Per tant, senties el que passava a l'església. Hi havia una ressonància. T'arribava. I a aquella hora els monjos estaven fent maitines. Si aquest tros, que duria durar 30 segons, de tros d'escala, coincidia amb un cant, era un flipe. Jo hi tenia addicció, jo l'esperava, a diari. Clar, si coincidia amb una lectura, era un dia perdut. Però si coincidia amb un cant gregorià, 100 monjos cantant gregorià amb la reverberació de l'església, aquell moment, negra nit, evidentment, perquè ens alçaven a les 6, i això era a les 7, o sigui, durant 3, 4, 7, a l'hivern era negra nit. I aquell cant gregorià era... Era màgic, o sigui, era corporador. I, evidentment, la polifonia, el descobrim, perquè era el nostre repertori essencial. O sigui, el 80% del que fèiem duria ser polifonia. Polifonia del 17 espanyol, evidentment, però també molt Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, o sigui, molt els grans polifonistes. Clar, i això és un aprenentatge. Jo penso horitzontalment. Finalment, jo, el meu pensar musical és polifònic, no tan vertical.
1: Montserrat marca, però també al Liceu 14 temporades també deuen haver deixat petjada. I tornem, doncs, al Liceu, on el teu comiat operístic ha estat amb el que també va ser el comiat de Verdi.
3: È nato burrone, tutto nel mondo è guerra. Come è nato burrone, è nato burrone,
4: tutto nel mondo è guerra.
3: Come è nato, è nato burrone, come è nato burrone. È nato burrone, burrone, burrone, di sotto c'è del mondo, sulla sede.

0: Un Falstaff que ha rebut elogis i que inclou, entre altres meravelles, aquesta fuga final, no? Que és també una declaració de com afrontar la vida. No? Una mica... Combregues una mica amb aquest esperit de Verdi d'exposar als espectadors aquesta burla?
1: Posar el mirall. Sí, absolutament. Sí, les veritats més clares es diuen a la comèdia, no? Si vols... Jo dels diaris sempre miro l'acudit, no? La vinyeta és el que sintetitza més, el que sense embuts, sí, més són els que filtren menys i els que s'ho poden permetre, no? Quan s'escriu has de sempre intentar modular, l'acudit és un dard. Doncs això és també aquest, el text aquest de final. Ja ho és tota l'obra, però al final, clar, tot en el món de burla, tot és una burla, i tots enganyats, diu tutti gabati, diu el públic, diu, hem estat tots enganyats, doncs sí, evidentment.
2: I un Falstaff que arriba 14 anys després d'aquest debut com a director musical.

0: L'Or del Rin, del 2013, en la producció de Robert Carson, l'inici de la tetralogia quan tot just Josep Pons acabava d'aterrar a la direcció musical. Com ha canviat l'orquestra entre Wagner i Falstaff? Com se li dona personalitat a una orquestra?
1: Ha canviat molt. Fet gràcia ara és Eva Potles, sí, fent d'Herda, que li dèiem Herda Potles. A veure, és un llarg recorregut. Hi ha una transformació generacional. Evidentment, si una orquestra és plural en el sentit de que és molta gent la que la conforma i gent amb una personalitat i cadascú amb la seva personalitat. Però el treball essencial consisteix en que aquesta pluralitat, aquesta diversitat, convergeixi en un únic punt i esdevingui una singularitat, esdevingui u. Nosaltres diem l'orquestra en singular, diem la secció de violins, la secció, si no parlem dels violinistes, si no, tota la tendència és en aquesta singularitat. Per tant, el treball, llavors cada orquestra busca el seu so, busca la seva manera, que el pot buscar com a so d'orquestra en general o específicament en cada obra, però sempre és en aquesta singularitat i focalitzar en aquest mateix punt. I el treball nostre és homogeneïtzar atac, vibrato, afinació, els atacs finals també, o les articulacions finals, que es té molt en compte l'articulació al principi, però no tant la final de les articulacions finals, l'equilibri entre les seccions, la definició de totes les articulacions, etc, etc, etc, però sempre en singular. Contra un no sé quin percentatge serà, però serà un 3%, un 4%, de que cadascú, diguem, en els solos, evidentment, pugui portar la seva expressió personal, i aquí jo llavors sí que la fomento, però tot el treball és a unificar això. Llavors, el que hem fet aquests 14 anys és unificar, seleccionant també la gent que creiem que podia anar en aquesta direcció, o sigui, evidentment, era treballar a partir del que hi havia per anar modelant. I aquest és el treball que hem fet aquests anys, però, esclar, evidentment, hi ha una diferència enorme entre el que rebo i el que crec que ara donaré en manera de tocar, en consciència orquestral, en també empoderament de l'orquestra. L'orquestra Fossat és anònima i pot ser molt subordinada, i en canvi, o sigui, jo he treballat perquè l'orquestra tingui una personalitat pròpia com un cantant al servei, diguem, de l'espectacle, però una personalitat pròpia, i crec que, bueno, que els músics en participen. Ha estat un viatge molt, molt bonic, molt intens, hi ha de tot en el recorregut, però ha estat un viatge finalment molt bonic i crec que amb uns resultats molt bons. Vull dir, no, el camí no s'acaba, s'ha de continuar, i hi ha molt camí a fer. O sigui, jo, si jo seguís, sé què faria. Hi ha una cosa de Schoenberg que m'agrada molt, parla dels directors, diu, un bon director, diu, si té 5 assaigs, fa amb 5 assaigs. Diu, però si hi hagués un assaig més, ha de saber perfectament què faria en el següent assaig. I penso que això és important. No hi ha una obra d'art conclosa, no n'hi ha cap. O sigui, no, el compositor posa la doble barra, segurament per unes qüestions temporals i perquè ja s'acaba. El pintor, quan decideix que el quadre està acabat? Perquè si no el podria anar polint tota la vida, no l'acabaries mai.
0: Al marge del Liceu, Josep Pons ha estat director titular i artístic de l'Orquestra i Cor Nacionals d'Espanya, que hem sentit abans interpretant, de l'Orquestra Ciutat de Granada i titular també d'un projecte tan estimat com l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure.

0: Josep, som prou conscients de la importància de la creació d'aquesta orquestra de cambra del Teatre Lliure en l'escena musical i teatral del país amb l'empenta que li va donar en Fabià Puigcerdés?
1: Bueno, en el cas de l'orquestra, el Fabià va permetre.
0: O sigui, exacte.
1: Va facilitar. El Fabià em va fer el brindis més gran que m'ha fet mai ningú, perquè en paraules textuals era... una trobada que vam fer, jo li volia consultar unes coses i ell em va interrompre i va dir, mira, no sé què és el que estàs fent, perquè ja ho estava muntant, però sigui el que sigui, m'agradaria que ho fessis aquí. Jo crec que els actors estaran contents d'anar-te a veure de tant, tenim això, llavors ja va ser més qüestió organitzativa. També jo penso la figura del mateix Fabià, o sigui, jo ho he dit sempre, el Fabià és d'aquestes figures que un segle no en dona tants. I també us he de dir que jo li tenia tant de respecte que jo hi vaig parlar poc, o sigui, vaig tenir molt contacte, però vaig fer la flauta intensivament i a raó d'això és el que em fa aquest brindis, perquè a veure que m'havia deixat la pell allà, però va ser una relació en el silenci una mica, eh? O sigui, no ens calia parlar gaire. Jo l'hagués interrogat, però em feia tant de respecte que no m'atrevia. Però bueno, potser així millor en el silenci. Vam tenir fins al final, vull dir que jo anava a veure l'hospital quan estava ja malalt de mort i conversàvem. Llavors és potser quan vam parlar més. Però va ser una relació silent. Ell em va brindar, va fer el brindis, va tancar el teatre perquè no donaven els diners per l'orquestra, o sigui, es planta amb el teatre perquè no hi havia la por que considerava per l'orquestra, o sigui, era un home...
2: valent.
1: Valent, impagable. I la de l'orquestra, sí, jo crec que vam trencar motllos, però no... per l'energia que teníem, per l'entusiasme que teníem, però no... i per l'amor a la música. Abans parlàveu de l'amor a la música en la vuitena. Per amor a la música. La música era la nostra única veritat. Amb l'edat que teníem, el món se'ns en fotia, però... I la nostra única veritat era la música i aquí ens hi deixàvem la pell, absolutament. I tot va anar venint rodat, però era com carambol. O sigui, ens arriba a harmonia amb un dip... d'una manera rocambolesca, i la gira, o sigui, no hi havia un pla traçat, o sigui, l'únic pla era que cada assaig, diguem, l'orquestra havia de sonar millor. És més, si a semblança del teatre, com que vam néixer en un mitjà teatral, nosaltres teníem el concert el dia 27, anunciat. Si a dia 23 o 24 consideràvem que no estàvem prou a punts i que no tindríem com voldríem, cancel·làvem l'estrena i l'ajornàvem una setmana i assajàvem una setmana més. Això ho vam fer moltes vegades.
2: Abans dèiem que has dirigit diferents orquestres. Jo et volia preguntar com s'aconsegueix tenir autoritat moral per dirigir un grup de 90 persones que són músics consolidats, que tenen la seva visió sobre l'obra, i tu els has de convèncer de dir el camí és aquest. Com s'aconsegueix això?
1: Aquesta mateixa pregunta li vaig fer al Fabià. Perquè jo veia que d'altres entraven i callaven i impactaven només, i em va dir... Ai, l'autoritat moral. Ai, l'autoritat moral. No sé, això es guanya, no sé. És... A mi feia ràbia. Veia això, trobo un xilividac, eh? I tothom callava i tothom quedava allò galvanitzat. I, hosti, com... És segurament no pretenent-ho, d'entrada. Segurament no pretenent-ho, a veure si pretens això o no. Segurament, però no ho sé, no et sé dir la recepta... Sí, de què arribes, callen, segueixen, evidentment, has de tant d'acceptar com a líder, això és clar, i que tu marquis un camí, perquè estàs davant de persones que en saben molt, molt coneixedores, que tenen la seva pròpia visió de l'obra, que te la discutirien i te la discuteixen a vegades, però que creuen, pel que sigui, que el camí que els hi proposes val la pena seguir-lo, i llavors el segueixen. I si decideixen no seguir-lo, estàs apanyat, i no...
0: I, Josep, un altre pilar important de la teva carrera és la teva vinculació a la fundació de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, no? Que en va ser director 8 anys i que en continua sent membre vitalici. I també has estat director titular i artístic de l'Orquestra i Cor Nacionals d'Espanya. És potser l'orquestra amb més mitjans que has dirigit?
1: Sí, indubtablement. Vaja, indubtablement. era... Jo, després de dos projectes deliciosos, però pobres, que era l'Orquestra Cabra Teatre Lliure i Granada, però deliciosos, diguem, el que hi havia damunt de l'escenari era impecable, i la Jong també, la creació de la Jong, tot i que la Jong la crea la Roser Trepat, o sigui, el factòtum és la Roser Trepat, i ella m'enreda a mi, no sé com ho aconsegueix, perquè jo m'hi involucri. Però sí que l'Orquestra Nacional era un projecte molt complicat, però amb molts mitjans era absolutament el contrari del que havia tingut fins llavors. Ara en vam fer un gran projecte, l'Orquestra Nacional és un grandíssim projecte, me'ls estimo molt, el cor ha vingut bé a cantar ara, o sigui, me'ls estimo moltíssim, és una orquestra que encara puc assajar pels noms amb molts músics, és un projecte que m'aprecio molt, i la Jong també, la Jong ara és una eina indispensable pels músics catalans.
2: Parlem del futur. Josep Pons, què t'espera a la Deutsche Radio Philharmonie? Per què vas amb una ràdio, amb una orquestra de ràdio? Una prestigiosa orquestra de ràdio.
1: Vaig allà primer perquè és una orquestra extraordinària. Els conec bé. Ells m'havien ofert la titularitat i l'havia declinat. I les possibilitats d'una orquestra de ràdio són múltiples. Estan molt ben... O sigui, aquí he hagut de treballar tota la vida. Jo prenc una decisió conscient de quedar-me aquí. De dir, no, quan acabo a Granada, tenia ofertes fora ja, i podia volar, i segurament hagués estat més fàcil, o no ho sé, però possiblement perquè les estructures eren diferents. Però dic, no, és que si ningú es queda aquí, no construirem. I precisament agafo el projecte més conflictiu, era el projecte més ben dotat, però era el més conflictiu, eh? O sigui, la Nacional era un... vam haver de remar molt allà. Però faig aquesta decisió conscient. I en el moment en què decideixo sortir, clar, m'adono que jo he estat treballant per crear estructures durant molts anys i allà no té res a veure, perquè allà l'estructura es va crear en un moment determinat, es va fer bé, es va encarregar un equip o una persona o qui fos, i es crea les estructures de ràdio, que són grans estacions de ràdio, o sigui, només ràdio de la meva estació és com TV3, no? Són 10 estacions de ràdio i llavors tenen equipaments enormes, o sigui, orquestres de jazz, em deien Lluís Vidal, que són boníssimes, les big bands, cors, el nostre no té cor, d'una gran qualitat, però l'estructura està marcada, ni la podries canviar, són orquestres A, amb un nombre de músics, amb un salari, amb una dedicació laboral determinada, i on la ràdio pesa molt, nosaltres som, o sigui, mana la ràdio. Això m'ho veig cada dia, cada concert. No, espera, el que em dona l'entrada està escoltant el que diran, hi ha el curator que és el que fa la narració i tu entres i el públic ho sap. O sigui, jo sempre m'he d'esperar, o sigui, el narrador és el que mana. O sigui, la ràdio mana enormement. Clar, jo tinc a la meva orquestra tres enginyers, tres tonmeister i tres tècnics que assagen amb nosaltres, es grava tot. O sigui, jo sempre estic envoltat de tècnics. O sigui, l'estructura està molt ben feta. No, tenen por ara, eh? És un país que està esperuscat perquè econòmicament doncs hi ha davallada, però en canvi l'estructura aquesta de ràdio és un miracle.
0: Josep Pons, director titular encara, de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Demà tens el comiat, vaja, impactant, perquè el que veurem a l'escenari demà serà realment, no sé si ha passat alguna altra vegada al Coliseu de la Rambla, però clar, vull dir, tota l'orquestra, gairebé un centenar de músics, tots els cors per interpretar aquesta vuitena de Mahler, serà impressionant. I també ha estat impressionant, no, la conversa que hem tingut amb el mestre.
2: Jo hi parlaria hores, jo ja no pararia de parlar, però tenim d'altres coses, però vaja...
0: I en Josep té altres compromisos.
2: Clar que sí.
0: Gràcies per haver vingut a tots els matins del món d'estiu i molta sort en els nous projectes.
2: Moltes gràcies per la feinada feta amb l'Orquestra del Liceu, pel nivell en què la deixes, i t'agraïm molt que hagis vingut, Josep.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: L'estiu també s'escolta. Tots els matins del món. Versió estiu.
1: Passen 3 minuts de 11:15 i hi ha espais que conviden a escoltar. I el nostre Lledoner n'és un. Un lloc on la música i les paraules conviuen amb tota naturalitat.
0: A l'ombra del Lledoner, amb Raimon Colomer.
2: Franz Lehár va donar a l'opereta vienesa una elegància melòdica que encara avui continua captivant. Aquest duet en conserva tot l'encant. Música lleugera, sí, però escrita amb un ofici extraordinari.

Quan la dona vella mana, aquest duet de l'opereta que va escriure Franz Lehár, interpretada, entre d'altres, per Stephanie Krachenfeld, el tenor Robert Wald, acompanyats per la nova Acadèmia de Cambra Alemanya, dirigida per Johannes Goritzky.

0: Nascut a l'Argentina i establert durant molts anys a Itàlia, Luis Bacalov va saber unir mons molt diferents.
1: A Tango Sain, el tango dialoga amb el llenguatge simfònic sense perdre ni la força rítmica ni la intensitat expressiva que li són pròpies.

0: Estem sentint Tango Saín per orquestra de Luis Bacalov amb Héctor Ulises Passarella, bandoneó, i Luis Bacalov al piano. I amb l'orquestra de l'Acadèmia Nacional de Santa Cecília de Roma, la direcció és de Miang Xun Wang. Són exactament gairebé 3:15.
1: L'estiu dels festivals és a tots els matins del món. Versió estiu.
2: Avui, als llibres arpegiats, fem un viatge a una època i a un estil de vida que ha donat molta literatura i molta música, la bohèmia.
1: Llibres arpegiats, amb David Guzmán.
0: Jo, francament, no sé on ens portarà el David Guzmán, però, d'entrada, quan penso en la bohèmia, ja em ve al cap el barri llatí. Allà al París, París, no sé si hi anirem, però bon dia, David Guzmán.
3: Molt bon dia,
2: bon dia,
3: esteu?
2: David. Jo ja hi soc. Ja us ho dic ara. Però, David, m'agradaria que ens expliquessis com farem aquest viatge a la bohèmia.
3: Amb un llibre clau, que és... De fet, és una novel·la que es va publicar per lliuraments a mitjans del XIX, les famoses escenes de la vida bohèmia d'Henri Murger, que estan recollides en forma de llibre a Alba Editorial i a Montesinos. No tenim, malauradament, no en tenim traducció en català. I que és un llibre d'estampes, com el seu títol indica, clàssic, escenes, perquè són diferents fragments, publicada a mitjans del XIX i que retrata la peripècia que, en el fons, tots coneixem perquè hem vist moltes vegades i ens sabem, per dient de memòria, aquests artistes bohemis, no?, que han de malviure a les golfes a París, cremant manuscrits per no passar fred.
2: Molt de mite, no?
3: Molt de mite, molt. Sí, sí. Més llegenda que no per realitat. No ens agradaria trobar-nos-hi, jo crec. En tot cas, pagant, no?, dificultats per pagar el lloguer. I bé, tot d'idees, en realitat, quan veus el llibre, que tenen més a veure a vegades amb la picaresca, que com l'entenia Gambó. Per tant, molt empaltat de tot aquest ambient Murger, més enllà de les versions que vam fer després.
0: I un llibre que s'ha adaptat més d'una vegada.
3: Això mateix. Començarem musicalment per l'adaptació potser menys coneguda, la Ruggero Leoncavallo, que és una òpera estrenada a Venècia l'any 1897, que de fet és més fidel al llibre en el sentit coral, perquè aquí hi ha molts personatges i el que va fer Leoncavallo és agafar, no?, donar protagonisme a un protagonisme semblant a tots els bohemis. I aquí n'escoltarem una ària, potser una de les més famoses, el tercer acte, Testa Adorata, en una de les grans veus també de la lírica, com és Mario del Mónaco.

0: L'ària del tercer acte en la veu de Mario del Mónaco d'aquesta òpera de Ruggero Leoncavallo, que, David, una òpera que rivalitza amb la de Giacomo Puccini i que, vaja, va quedar completament eclipsada, perquè jo no l'he vist mai representada.
1: Jo tampoc. No, no, de Leoncavallo tenim tants pallatxo, no? Tants pallatxi com vulguem, però, en canvi, aquesta seva bohème... clar, diu la llegenda que Puccini va saber que Leoncavallo estava treballant en una adaptació de les escenes de la vida bohèmia amb Urgé, i que li va agafar un atac de banyes.
0: Exacte.
1: No? I aleshores s'hi va posar, diu, jo faré la millor bohème possible, i certament, de fet, la va estrenar un any abans, el 1896, i clar, aquí amb més intensitat el que va fer Puccini, com sabem, és centrar-se més en la història d'amor de Rodolfo i de Mimí, no, no tant en aquesta cosa coral dels bohemis, i clar, aquí jo tenia grans dificultats de dir què posem de la bohème de Puccini, que és... No?
0: És que és perquè... un hit darrere l'altre.
1: És que clar, exacte, no t'ho acabes, no t'ho acabes. Llavors, clar, és molt bonic el moment en què, al primer acte, es coneixen ells, no? Aquest Geli de Manina, l'àrea de Rodolfo, si qui amen o Mimí, en fi, l'àrea d'ella, doncs, davant d'aquesta dificultat, dic, doncs, agafem-los els dos, que hi ha aquest meravellós duet d'amor, en la versió, una de les que a mi més m'agraden, que és la que van fer Pavarotti i Mirella Freni, que ja l'hem posat més una vegada, per tant, en aquest gran duet d'amor, un cop ja s'han conegut i s'han tocat la mà, que és O Suave Fanciulla.

0: Ho deia en David Guzmán a micro tancat, eh? No hi ha bohem que no li posi la pell de gallina. I no m'estranya, David, perquè jo us hi diré una cosa, eh? I ara potser algú em criticarà, però Giacomo Puccini és un gran manipulador. Un manipulador de les emocions. Perquè, clar, totalment, amb totalment. Aquesta partitura, amb aquesta música, amb aquesta lletra i amb aquests cantants Pavarotti i Freni, sí, sí. Qui no s'emociona?
1: Sí, sí, és impossible, eh? Coneixem la tragèdia, sabem com acabarà Mimí, però és impossible no emocionar-se cada vegada que tornem a aquesta bohème.
2: I deixa'm dir als oients que jo no sé qui està més emocionat, si el Xavier Montagut o el David Guzmán.
0: Jo crec que anem de la mà.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs nosaltres continuem i anem cap a la sarsuela, que també recrea les peripècies dels bohemis.
1: Això mateix. Tornem amb aquests artistes que malviuen a París. Ara amb Amadeu Vives i una sarsuela estrenada amb molt d'èxit a Madrid el 1904. N'escoltarem un dels fragments més coneguts, que és aquest cor dels bohemis, on de fet fan tota una declaració d'amor a l'art i al seu estil de vida, eh? Per tant, a la llibertat de crear, i de fet la paraula llibertat, ho veureu, es va repetint. En aquest cas amb la Simfònica de Tenerife, a la direcció d'Antoni Ros Marbà.

0: Libertad, Libertad, sí, David,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Fins ara hem repassat dues òperes, una sarsuela i ara una opereta.
1: Una opereta del compositor hongarès Imre Kalman, una opereta del 1930 que es diu La Violeta a Montmartre, en aquest cas la mateixa història. Tota l'estona estem als bohemis de Murger, Mauduin a París, i sentirem el moment en què el pintor declara el seu amor profund a Violeta. De fet, li diu: aquesta nit he somiat amb tu, en la veu del baríton anglès Simon Kinsett.

0: I acabarem amb l'última obra d'un compositor molt diferent que es va estrenar a Nova York el 1996.
1: Sempre amb aquest esperit, d'abraçar diferents gèneres. Hem vist òperes, operetes... En fi, doncs ara, en el circuit off de Broadway, anem amb Rent, que és aquest musical rock de Jonathan Larson, també basat en les mateixes escenes bohèmies de Murger i sobretot de la Puccini, i però amb un canvi substancial, que és que aquí, com sabeu, s'ambienta l'època i l'escenari. Som a Manhattan, a Alphabet City, a Manhattan als anys 80, per tant, la problemàtica i tota la qüestió de la sida com a rerefons. I escoltarem La Vie Bohème, que també torna a ser una declaració de principis artístics, és un dels temes més coneguts d'aquest Rent, i fins i tot inclou alguna interpolació i algun fragment de Puccini.
2: Who died?
3: Our Akita.
4: Evita!
3: You make fun, yet I'm the one

0: Quin viatge tan fantàstic per aquesta bohèmia, David, eh?
1: Tot el que donen sí els bohemis, de Morgé, sí, imagineu. Sí, una meravella.
0: Doncs encantat una altra vegada de rebre't, David,
2: i
0: ens retrobarem, si no tinc mal entès,
2: dilluns
0: que
1: ve. Això mateix. Perfecte, que vagi molt
2: gràcies.
1: Bé.
2: Gràcies.
0: A tu, gràcies. Així hem arribat gairebé a les 11 del matí i, per tant, hem de marxar.
2: Demà hi tornarem acompanyats de l'escriptora Carlota Gurt i el compositor Carles Prat. Amb ells parlarem de l'òpera de cambra Estètica i Massacre, que es podrà veure dissabte al Festival de Peralada.
0: Ens acomiadem. Pau Blasi al control tècnic, Olga Cardús a la producció i tota la redacció de Catalunya Música. Us han acompanyat Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: I tornarem demà a les 9 del matí. No hi falteu.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Lausana, al Teatre de Beaulieu, per a sentir un dels concerts de temporada de l'Orquestra de Cambra d'aquesta ciutat suïssa. Un enregistrament del gener del 2026 en què hi sentirem Beethoven, el quart concert per a piano en versió del pianista Francesco Piemontesi, suís, nascut l'any 1983, i després sentirem la serenata número 7, la Hafner de Wolfgang Amadeus Mozart, tot això sota la direcció de Renaud Capuçon. Els intèrprets d'aquest concert d'avui, gravació de la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Ludwig van Beethoven va començar el seu quart concert per a piano l'any 1805 i va treballar durant tot l'any següent i el va interpretar en una actuació privada al palau del seu mecenes i amic, el príncep Lobkowitz, el març del 1807. Però no va ser fins al desembre del 1808 que aquest quart concert per a piano el va interpretar públicament en un concert legendari que també va incloure les estrenes de les sinfonies números 5 i 6, la fantasia coral i fragments de la missa en do menor. Ja ho veieu, un concert extensíssim. L'atenció d'avui dia segurament que no arribaria per a poder capir tantíssima música. Música que Beethoven va interpretar en un moment en què la seva sordesa era un impediment cada cop més gran i, de fet, aquest quart concert és l'últim dels que va poder interpretar ell mateix al piano. I avui el sentirem en versió del pianista suís que resideix a Berlín, Francesco Piemontesi, que ha fet classes magistrals, entre altres, amb Alfred Brendel o amb Cecil Ussé. Doncs Francesco Piemontesi és qui ara interpreta aquest quart concert per a piano i orquestra en sol major, l'opus 58 de Beethoven, amb l'Orquestra de Cambra de Lausana i sota la direcció de Renaud Capuçon.

El magnífic quart concert per a piano de Beethoven avui per començar aquest concert que ha arribat des de Lausana, una gravació de la ràdio de la Suïssa francòfona en aquesta ciutat suïssa on s'hi va fer un dels concerts de temporada de l'Orquestra de Cambra de Lausana. Això passà ahir el gener del 2026 amb l'orquestra dirigida per Renaud Capuçon i amb el pianista suís Francesco Piemontesi, que és qui ha ofert aquesta versió del concert per a piano i orquestra número 4 en sol major, Opus 58 de Ludwig van Beethoven, una obra que Beethoven va començar a escriure l'any 1805 i que va estrenar públicament l'any 1808. Una obra fantàstica, com us dèiem, per començar aquest concert d'avui, que d'aquí a res se n'anirà cap a la música de Wolfgang Amadeus Mozart. Avui, per tant, dos dels grans noms del gran repertori d'orquestra. Però abans, Francesco Piemontesi, fora de programa, va interpretar un dels intermezzi de Johannes Brahms, que són aquelles peces per a piano íntimes, precioses, que va compondre al final de la seva vida. Composicions per a piano sol, en aquest cas, compostes l'estiu de l'any 1892, 5 anys abans de la seva mort. Són els intermezzi opus 117 i d'aquests tres sentim el primer en la tonalitat de mi bemoll major i en la versió de Francesco Piemontesi, que amb Brahms es va acomiadar del públic de Lausana.

com una mena de cançó de bressol hem sentit aquest intermezzo en mi bemoll major, l'opus 117, número 1 de Johannes Brahms, el primer dels tres de l'opus 117, i que va compondre l'estiu de l'any 1892. Aquesta és una de les petites peces per a piano sol que Johannes Brahms va compondre al final de la seva vida, peces inspiradíssimes, peces delicadíssimes. Avui hem tingut ocasió de sentir una, aquest intermezzo, opus 117, número 1, que fora de programa ha interpretat el pianista suís Francesco Piemontesi per acomiadar-se del públic de Lausana al Teatre Beaulieu, on ja hi havia interpretat el quart concert per a piano de Ludwig van Beethoven, que és com hem començat aquest concert d'avui, concert de temporada de l'Orquestra de Cambra de Lausana, un concert dirigit pel violinista Renaud Capuçon, i que ara continua amb la música de Wolfgang Amadeus Mozart amb la serenata per a orquestra número 7, coneguda també com a serenata Hafner, una composició que rep aquest sobrenom de la família Hafner perquè Sigmund Hafner era amic de Mozart i li va encarregar l'obra amb la finalitat d'utilitzar-la durant les festes prèvies al casament de la seva germana. La serenata es va interpretar per primera vegada la vigília d'aquest casament el juliol del 1776. És l'obra de Mozart que ara, i per cloure el concert d'avui, interpreta l'Orquestra de Cambra de Lausana sota la direcció de Renaud Capuçon.

Aquesta era la serenata per a orquestra número 7 en re major Köchel 250 de Mozart, coneguda com a serenata Hafner. Aquest sobrenom prové de la família Hafner, que era una família benestant i influent de Salzburg, que mantenia una relació propera amb el compositor. I l'obra la va encarregar Sigmund Hafner amb motiu de les celebracions del casament de la seva germana. Per altra banda, i en relació als Hafner, també hi ha la sinfonia número 35 de Mozart en re major, el Köchel 385, coneguda també com a Hafner. És una altra obra important relacionada amb aquesta mateixa família, per bé que aquesta sinfonia Mozart la va compondre uns anys més tard, el 1782, i probablement per commemorar l'ennobliment de Sigmund Hafner. En definitiva, aquestes dues obres estan vinculades a la mateixa família, responen a ocasions diferents, i nosaltres el que hem sentit avui és la serenata, una obra extensa, més de 3/4 d'hora de música, la serenata número 7 en re major, Köchel 250, la Hafner de Mozart en versió de l'Orquestra de Cambra de Lausana sota la direcció de Renaud Capuçon. D'aquesta manera s'havia d'acabar el concert que us hem ofert avui, però va continuar uns minuts més. No ho és tant de freqüent que l'orquestra sencera ofereixi obres fora de programa, però en aquest cas va interpretar un dels fragments més coneguts del catàleg de Johann Sebastian Bach, fragment de la suite número 3 en re major, número de catàleg 1068, final ara sí definitiu del concert de l'Orquestra de Cambra de Lausana dirigida per Renaud Capuçon.

0: L'hem hagut d'escurçar perquè el silenci és molt inquietant a la ràdio, però després d'aquest fragment de música de Johann Sebastian Bach, extret de la suite número 3 en re major número de catàleg 1068, hi va haver gairebé un minut de silenci al Teatre Beaulieu de Lausana, que és on hem estat avui amb aquest concert de la temporada de concerts de l'Orquestra de Cambra Suïssa, un concert del gener del 2026, i que es va acabar amb aquest fragment de la suite número 3 de Johann Sebastian Bach en versió de l'Orquestra de Cambra de Lausana dirigida per Renaud Capuçon, una obra fora de programa que posava el punt final a un concert que havia començat amb el quart concert per a piano de Ludwig van Beethoven. La versió era del pianista suís Francesco Piemontesi i després hem sentit la serenata Hafner, l'esplèndida obra que Mozart va escriure durant la dècada dels 70 del segle XVIII. És el contingut d'aquest concert d'avui, gravació de la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana, una de les gravacions que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Ràdio Difusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert, sentirem la versió per a violoncel i piano del Kol Nidrei de Max Bruch amb Jacqueline Dupré i Gerald Moore.

Aquesta era la versió per a violoncel i piano de l'obra Kol Nidrei de Max Bruch en versió de la violoncel·lista Jacqueline Dupré i el pianista Gerald Moore.

0: Alexander Scriabin és l'autor d'aquest preludi en fa major, opus 11, número 23, que hem sentit interpretat per Hristo Kazakov.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: A l'adolescència, el cap se'ns omple de preguntes i dubtes existencials. I si algú se li acut dir-nos aquesta frase de no cal ser ningú més que un mateix, la resposta serà una altra qüestió. Però qui sóc jo mateix? Per respondre-la, els i les adolescents miren al seu voltant, analitzen els altres i intenten encaixar copiant els gustos, les actituds, els comportaments. Al capdavall, som éssers socials i el nostre cervell aprèn a través de la imitació. Aquest fet també es manifesta en la música i en la preferència d'estils i sonoritats. En un món de xarxes socials tan globalitzades, és fàcil que les coses petites i locals quedin minimitzades per l'algoritme i, en molts casos, invisibilitzades. Per això avui parlarem de sardana, cobla i instituts. Els set de sons ja us hem parlat en altres ocasions de com acostar la cobla i la sardana als infants. Avui recuperarem un projecte del qual ja us hem parlat perquè ha anat creixent i vol esdevenir una manera de portar la sardana a l'educació secundària. Porta per títol Amb un xic de flow i és una sardana de Xavi Pinyol coreografiada amb percussió corporal per Santi Serratosa i que ara l'Associació d'Ensenyants de Música de Catalunya vol portar a tants instituts com sigui possible. A les seccions didàctiques sentirem un himne per aturar el canvi climàtic i també descobrirem com un músic cansat i un piano vell i desmanegat poden acabar fent màgia musical. Si teniu set de sons, comencem!
1: Set de sons. La música que et cuida.
0: Comencem el programa deixant que la música ens obri un espai de quietud. Sospiri, d'Edward Elgar, és una peça que respira tendresa i una llum molt íntima. Un sospir que es desplega lentament i ens convida a entrar en un estat de serenor profunda. Deixem-nos portar per aquesta calma que es va estenent com una carícia sonora.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: Bona part del programa d'avui anirà al voltant de la música de cobla arran del projecte Amb un xic de flow que l'Associació d'Ensenyants de Música de Catalunya ha desenvolupat per tal de portar la cobla i la sardana a l'educació secundària. I és que ja se sap, tot i que la sonoritat de la cobla ens és pròpia i no es pot sentir enlloc més, cada cop és menys present a la vida dels infants i els joves. Abans de descobrir aquest projecte, aprofitem per passejar i regalar les orelles amb les enormes possibilitats d'aquesta formació. Sentirem tot seguit Camí del Vilà, el segon moviment de Pinya de Rosa, una obra per a cobla de Jordi Molina.

0: Set de sons.
1: Tot i que detallets amb el seu coti per coti van aconseguir despertar curiositat per la sardana entre molts infants i joves, és evident que aquesta dansa i la sonoritat de la cobla continuen sent molt poc presents en el dia a dia dels adolescents. La distància és real i a les aules sovint costa trobar el camí per fer-la més propera. Per revertir aquesta tendència, el compositor i mestre Xavi Pinyol va impulsar un projecte per introduir la sardana i la cobla a l'ESO a través de la percussió corporal, una idea que neix directament de l'experiència a l'aula i de la constatació que calen nous llenguatges perquè la tradició arribi als joves.
2: Em trobava que els adolescents estan completament desconnectats sobre tot el que és tradicional i no volen saber-les. No tenia recursos, no trobava aquest recurs concret que es pogués utilitzar, i llavors en Santi venia un cop al

0: al curs, a la meva escola, a fer uns tallers de percussió corporal, no? I veia que a través de la percussió corporal motivava els nanos que sempre estaven desmotivats i que al mateix temps, a part de la motivació, podia, a través de la percussió corporal, podria treballar molts conceptes musicals com l'estructura, ritmes, etcètera, que al final són sabers que nosaltres treballem.
1: Santi Serratosa ja fa temps que ofereix activitats i tallers de percussió corporal per a totes les edats. Ell mateix ens explica què va pensar quan li van proposar el projecte.
2: Quan vaig rebre la proposta d'en Xavi, va ser el primer que he de fer és aprendre a ballar sardanes, perquè no n'he ballat mai. I llavors, amb un parell de sessions que vaig fer amb sardanistes de la comarca d'Osona i tot el treball així que he anat seguint per xarxes i això, res, m'hi vaig endinsar per poder entendre sobretot els passos més bàsics I la forma, que és una mica el que m'inquietava més, no? De com entendre la forma, la composició de la sardana i quin impacte té això en el moviment i com es gestiona el moviment, etc. I res, m'hi vaig endinsar al màxim.
1: Per tal de poder tirar endavant aquest projecte guanyador d'un premi de la convocatòria Innovem de Som Sardana, el primer que calia fer era una sardana amb una sonoritat que quedés propera als nois i noies d'ESO.
0: És una sardana pensada bàsicament per ESO. Evidentment que qualsevol persona, mira, inclús el Santi en un dels seus tallers amb, noi, amb gent gran ho està fent, però bàsicament és un recurs per això. És a dir, estem parlant d'adolescents. També a l'hora de compondre, durant 15 dies vaig estar escoltant molta música que escolten aquesta gent per agafar una mica aquesta sonoritat. Llavors, la sardana la vaig fer conjuntament. És un treball paral·lel amb el d'en Santi, no? Què ens vam fixar? Doncs en Santi treballa molt la percussió a partir de música moderna, estructures de 8 compassos, val? I el que em demanava és, Xavi, la sardana que em facis ve seguint aquesta estructura, no? Que llavors la sardana no sigui un límit que dificulti el treball de percussió corporal. I bàsicament vaig buscar la sonoritat una mica urbana, el títol ja ho diu, no? Amb un xic de flow. Als curs hi ha un moment que sembla un petit reggaeton i al llarg de la sardana el cant de la tonora intenta ser una petita bachata.
1: Però aquesta aproximació a les sonoritats i ritmes més populars entre els joves s'ha fet des del màxim respecte i sense perdre l'objectiu principal de donar a conèixer la sardana i els seus punts. Pel que fa a la coreografia, Santi Serratosa ho ha tingut clar en tot moment.
2: A part de que era un tema de respectar-lo al màxim i que ningú, sobretot la gent que ho viu, que ho ha viscut sempre i que estima molt la sardana, que veiessin sobretot que hi havia aquest respecte, que volíem innovar, volíem crear alguna cosa diferent, però sense oblidar això, no? I havíem de cuidar-ho amb molt d'amor. Però llavors, perquè també hi ha una finalitat pedagògica, que és que la idea d'en Xavi era com podem portar la sonoritat de la cobla i la sardana a les escoles. Llavors, havia de sortir també això. Havíem de crear uns ponts clars partint de la base de la sardana en si. I crec que era molt important cuidar això, amb molt de tacte i molt de carinyo, no? I he intentat això, que sortissin els curts i llargs amb seccions breus, potser, però que fossin molt clares, no? Perquè a l'hora de transmetre-ho a l'aula, sobretot perquè era l'objectiu més important, també s'entengués dins una secció molt clara en quant a composició de compàs, que permetés entendre-ho molt bé tant el que és el moviment com la forma del que és la composició de la sardana.
1: Els resultats s'han registrat en vídeo i s'ha acompanyat de diferents propostes i materials per als docents. Xavi Pinyol ens ho explica.
0: Bàsicament hi ha uns vídeos, tres vídeos, el vídeo de la coreografia, com s'ha de ballar dos curts i dos llargs per aquesta sardana, combinats amb la percussió corporal, no? Per facilitar tota aquesta feina al mestre docent. També aquell docent que no coneix de forma directa la sardana i la cobla, no?
1: A banda de conèixer la sardana i la sonoritat de la cobla, aquest projecte de percussió corporal també és una bona manera d'introduir conceptes musicals a l'aula. El fet que els alumnes ho facin amb el propi cos fa que sigui més vivencial i motivador.
2: El més important és la transparència que té l'instrument en si, el cos. O sigui, que et permet treballar qualsevol aspecte, tant musical com no musical, d'una manera molt transparent. I d'una manera amb uns resultats estètics molt immediats. I això fa que l'impacte en l'aprenentatge, si cuides bé tots els processos, siguin molt significatius, perquè ho pots apropar a qualsevol estil de música, acompanyar qualsevol cançó, que realment la teva mirada i filosofia sobre l'educació, sobre el procés d'aprenentatge, realment serà determinant amb l'ús de l'instrument. Però sí que és cert que, com et deia ara, és la transparència de l'instrument, que fa que amb molt poqueta cosa tinguis molta estètica, i l'estètica és la porta de l'emoció. Per tant, pot ser que ja despertis de seguida aquesta motivació per continuar aprenent.
1: Aquesta iniciativa va néixer de manera local, a Premià de Mar, i ja s'ha portat a terme en diferents centres. L'Associació d'Ensenyants de Música de Catalunya s'ha fixat en el seu valor com a eina pedagògica potent i necessària. La seva presidenta, Anna Ferrés, ens ho explica.
3: Vam considerar que era un material pedagògic molt, molt interessant, que calia donar a conèixer als diferents mestres de música dels instituts i escoles de Catalunya per tal que això tingués un recorregut i pogués arribar a tothom. El que m'ha agradat molt d'aquest projecte és que surt directament de la voluntat dels mestres, d'una necessitat de treballar amb els adolescents una cosa tan nostrada com és la sardana, de donar-hi aquest toc de modernitat, de posar-la al dia i de poder-la aproximar d'una manera molt bonica i molt sutil, amb ritmes moderns amagats que fan que la sardana un xic de flow ens atrapi. I sobretot el que m'ha agradat és la passió i les ganes de voler compartir aquest material sense ànim de lucre amb tots els infants i adolescents del nostre país.
1: Amb aquesta mirada, la EMCAT ha fet un pas decisiu: posar ordre a tot el material, estructurar-lo i crear un espai digital únic perquè qualsevol docent del país hi pugui accedir fàcilment.
3: Hem generat un contingut web, hem fet un Google Sites, amb el que hem ordenat i hem posat tot allò que teníem referent a un xic de flow. Tant en Santi com en Xavi ens han cedit els materials que ells han creat perquè estigués tot ordenat en una mateixa web per poder facilitar la feina al docent que vulgui entomar aquest repte. I la idea que tenim com a EMCAT és poder donar a conèixer aquest material a tots els instituts i totes les escoles de Catalunya per tal de que es pugui utilitzar.
1: Però la voluntat va més enllà de compartir recursos. Hi ha un desig profund de veure aquest projecte viu, adoptat pels centres i, sobretot, gaudit pels joves.
3: El que m'agradaria que passés amb aquest material i amb aquesta sardana és una mica això, que ens arribessin imatges que, de diferents instituts i de diferents escoles, on veiéssim infants i adolescents amb cara de passió i passant-s'ho bé, gaudint al màxim a l'hora de ballar aquesta sardana, que cada vegada més adolescents puguin aprendre a ballar la sardana perquè forma part de la nostra identitat i perquè aquí darrere hi ha un treball que va més enllà del simple fet de treballar la sardana, no?
1: I a llarg termini, la EMCAT té clar el seu objectiu: que aquest material no sigui només un recurs puntual, sinó que formi part de les programacions educatives del país.
3: I potser també m'agradaria que tot aquest material passés a formar part, no, de les programacions dels instituts i escoles de Catalunya per poder generar aquesta ajuda que necessitem els docents, no, i que d'alguna manera poder compartir aquest material i que, de fet, el currículum el fem entre tots, no? I que servís com una eina pedagògica de valor.
1: Amb un xic de flow és un projecte molt complet que creix i que aspira a transformar la manera com els adolescents es relacionen amb la nostra cultura musical. Un pont entre tradició i contemporaneïtat que ara sí pot arribar ben lluny.

0: Set de sons. Deixa't sorprendre.
1: El repertori de música de cobla, òbviament, és molt extens. Nosaltres hem escollit aquest Músics en el temps, de Marcel Artiaga.

Fusionar-se, buscar nous punts de vista, tocar més gèneres, modernitzar-se, buscar el reconeixement internacional. D'estratègies per apropar la cobla a nous públics, més enllà de la sardana, se n'han fet moltes. Ara en sentirem un dels molts exemples que hi ha. Una peça que hem extret d'un treball de col·laboració entre el Triquitilari Basc, Kepa Junquera, i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Sentirem Madagascar.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Com dèiem, de camins per portar la cobla a nous horitzons se n'han transitat molts. Projectes com aquest amb un xic de flow, de Xavi Pinyol, Santi Serratosa i l'Associació d'Ensenyants de Música ens ho demostren. Per això ara sentirem aquest Camins, un esbós simfònic de Jesús Ventura.

0: Com sona casa teva? Regala't música en família amb el set de sons.
1: La música ens serveix per a moltes coses, també com a recordatori, reflexiu i crític de l'actualitat. La composició Earth Hymn del músic islandès Víctor Orri Arnason va ser enregistrada en directe a l'ombra de la glacera Snæfellsnes, un dels paisatges més emblemàtics d'Islàndia. És una peça creada dins del projecte Ritual, amb la participació de Yo-Yo Ma i forma part de Our Common Nature, una iniciativa que vol posar la música al servei de la consciència ecològica. El text adapta fragments de Veluspa, un antic poema nòrdic que imagina la Terra renaixent després de la destrucció. Les aigües que tornen, les cascades que cauen, la llum que s'obre pas de nou, és, en certa manera, un himne per a un planeta ferit, però encara ple d'esperança. Sentim Earth Hymn de Víctor Orri Arnason amb Yo-Yo Ma.

El 1975, el pianista nord-americà Keith Jarrett va arribar a l'Òpera de Colònia esgotat després d'una gira llarga, amb mal d'esquena i gairebé sense haver dormit. I allà l'esperava una sorpresa poc amable poques hores abans d'oferir un concert força desitjat pel públic. L'organització li havia preparat un piano equivocat, dels que es fan servir per fer pràctica, amb un so pobre, tecles que no responien, un pedal sense potència i un registre greu gairebé inutilitzable. En veure'l, Jarrett va dir que no podia tocar aquell instrument. Però a la platea hi havia un públic que omplia la sala i, a més, estava previst enregistrar tot el concert per fer-ne un disc. Davant d'aquell panorama, Jarrett va decidir pujar a l'escenari igualment. I és aquí on la música fa un d'aquells girs inesperats.

Així es van registrar el conegut com el Concert de Colònia, l'àlbum de piano sol més venut de la història i una de les improvisacions musicals més reconegudes del segle XX. Una peça espontània, lluminosa i gairebé hipnòtica va sortir d'aquell piano vell i desmanegat gràcies a l'actitud de Jarrett. En lloc de lluitar contra les limitacions, el pianista va decidir acceptar-les i va improvisar evitant els greus, abraçant el pedal i creant patrons repetitius que compensaven la falta de potència. Anys després, Jarrett explicaria que aquella nit les limitacions li van obrir una porta interior que no sabia que tenia. Aquelles condicions adverses, que haurien pogut ser un obstacle, es van convertir en un camí nou. Ens hi passejarem amb les orelles sentint-ne aquest fragment de la segona part.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: I acabarem aquest programa dedicat a la música de cobla i als instituts amb la música d'un compositor que té l'habilitat de fer-nos recordar que la música de cobla és música com qualsevol altra i que, en realitat, l'únic que hauríem de valorar és el talent i la qualitat i sentir-nos-en orgulloses. De Martí Mont sentirem This Love Song Is For You. Us hem acompanyat Dani Jiménez, als controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
1: Catalunya Música.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, per obrir de nou, doncs, un nou, valgui la redundància, capítol de les cordes de l'ukelele. No ens cansarem de dir que parlar de músiques del món, com a mínim pels qui signem aquest programa, és parlar de totes aquelles músiques que tenen en la seva base o en una de les seves bases el llegat tradicional o popular d'un lloc o zona concreta del món. I a partir d'aquí, doncs, s'inspiren, transformen, creen, per tant, som davant d'un terreny molt ampli i amb artistes atrevits que no tenen cap por de trencar barreres estilístiques o culturals. I d'alguna manera això és el que ens inspira avui. Propostes que van més enllà del previsible, que mesclen tradicions o visions estètiques. I avui comencem amb el so de l'acordió, el so de l'acordió diatònic d'Anne Nippold, músic belga que juga amb elements com el jazz i alguns patrons tradicionals. Extraiem aquesta peça del disc que porta per títol Musette is not dead, on Anne Nippold Paul s'acompanya d'un ensemble jazzístic i que ens transporta a moltes dècades enrere.

Un vals que ens porta l'acordionista belga Anne Nipold amb una formació jazzística abocant les ballades populars, posem per cas, d'algun poble francès en el període d'entreguerres. Aquest és l'esperit del disc Muset is not dead i és que avui, de fet, sempre, no tanquem cap barrera, o millor dit, les saltem totes o saltem tots els clixés. I una mica és el que hi ha també a la base de la filosofia musical del grup Zvang, un grup que ja hem anat punxant diverses vegades, un quartet d'harmòniques nòrdic que avui tornem a fer sonar.

Doncs així hem continuat el nostre recorregut amb la col·laboració explosiva i magnífica de la pianista Constanza Legner i l'harmonicista Antonio Serrano, un artista més dels que no tenen por de trencar barreres, que vol dir, o dit d'una altra manera, ser un músic versàtil que pot aplicar el so de l'harmònica a qualsevol terreny, ja sigui el flamenc, el blues o altres gèneres. Aquí, al costat de la pianista, el sentíem amb la cèlebre Danza Ritual del Fuego, aquí la petjada de Manuel Falla, i seguim amb les mescles i amb l'obertura de fronteres. El sempre energètic projecte Libèrica, amb el contrabaixista Manel Fortià al capdavant, capgiren o, com a mínim, posen un toc particular amb elements de jazz i de flamenc, al cançoner i a peces tradicionals catalanes. Una mostra.

La veu sempre poderosa de Pere Jiménez i els músics d'Alçada, que són al seu costat al projecte L'Ibèrica, que fa dialogar el jazz, el flamenc i la música tradicional, sense prejudicis. Fora de prejudicis queda, també, la fórmula de Noriko Martín, japonesa fincada en territori espanyol, que posa el seu idioma matern al servei dels patrons flamencs. El resultat és, si més no, particular, i ho demostra dins de l'àlbum Más allá de las

Veus inquietes, veus que exploren i veus que s'atreveixen a entrar en terrenys que fins i tot les fa sortir de la seva zona de confort. Seria una manera d'incloure també la veu d'Estrella Morente, la que vam d'escoltar, una artista criada i curtida en els paràmetres del flamenc, però sempre atenta i admirant les grans cançons que han fet història. I, sens dubte, el Neme Quitte Pas és un dels emblemes de la chanson francesa que realment ha fet història. I de la chanson al tango. Permeteu-nos aquest salt i tastar un cop més la feina renovadora del grup Alter Tango, aquí amb la veu de Marianela Martín.

0: Marianela Martí.
1: Jardín del Desierto, mostra de tango modern i renovat, Alter Tango, amb la veu de Marianela Martín. També hi renoven, donen la volta i donen una nova visió particular als músics del projecte Blau Salvatge, en aquest cas encapçalats pel vibrafonista i compositor Joan Pérez Villegas. Una visió particular, per exemple, de tota una icona del llegat de les Illes, la cançó de Bressol, Bou, Beri, Bou.

Una visió particular i plena de matisos del bou beribou que tantes generacions han cantat, sobretot les provinents de les illes. Amb això ens hem anat acostant al final de l'edició d'avui. Una edició que acabarem amb l'energètica Edurne Arizu. El so de l'acordió ens acompanya, doncs, els propers minuts i aquí és on ens acomiadem els habituals del petit equip del programa. Els habituals som Oriol Pinart, al control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Un dia més, mil gràcies per acompanyar-nos. Per nosaltres ha estat un plaer, com sempre, ser amb vosaltres i compartint sobretot aquestes músiques que ens fan moure i que ens inspiren. Cuideu-vos molt, seguiu acompanyant-vos de la millor música i fins ben aviat.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
3: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. El programa que ens presenten avui la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i el violinista i director Joan Espina ens permetrà reconèixer la influència de Bach o els seus fills en l'obra de Mozart i Haydn. És un concert del Festival Barcelona 2025 i del cicle Estius al Palau. El van registrar Catalunya Música el juliol passat al Palau de la Música Catalana. La influència en el passat era un procés orgànic, un procés pel qual els compositors aprenien de l'exemple dels grans músics que els havien precedit. De fet, l'estil de Johann Sebastian Bach, el cantó de Leipzig, és la síntesi de l'estil dels seus contemporanis alemanys, italians i francesos. I és potser per això que la seva influència ha arribat fins als nostres dies. Hem comentat moltes vegades que la producció de Bach assenyala el camí que emprendrà la música després de la seva mort. El que ens mostra el programa d'avui és que els compositors que vindrien darrere seu n'agafarien el testimoni, però això sí, amb un estil completament renovat. L'estil intrincat i contrapuntístic del pare contrastarà amb l'estil galant italianitzat que arribarà immediatament després de la ploma dels seus fills, sobretot del petit. Els fills de Bach, poc després de la defunció del pare, van ser capaços de mantenir viva la tradició familiar. I el petit, Johann Christian, és el que, després de passar per Berlín i per Itàlia, es va establir a Londres el 1762 per fer de mestre de música a la cort anglesa i de compositor oficial del King's Theatre. I a Londres va escriure un bon nombre de simfonies, tot just quan aquesta forma musical estava en procés de construcció, tant en la ment dels compositors com en les oïdes del públic. Sens dubte, aquestes simfonies de Johann Christian Bach van contribuir al gust del públic per la música instrumental. No només això, sinó que van arribar a influir el jove Mozart. Una de les més conegudes, la Simfonia en sol menor opus 6, número 6, revela les principals innovacions que va portar Johann Christian a la forma. És l'esclat de l'estil anomenat Sturm und Drang. Si la sentim amb les oïdes de l'època i descobrim un sentiment i una passió que contrasten amb la racionalitat contrapuntística del barroc. Dramatisme, emoció i pirotècnia final en aquesta Simfonia en sol menor opus 6, número 6, de Johann Christian Bach, que sentim ara mateix interpretada per la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. Dirigeix el concertino Joan Espina, que també és professor convidat habitual de la JONC i que ha treballat en la interpretació històricament informada amb grups com ara Vespres d'Arnadí o l'Acadèmia 1750.

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya, amb Joan Espina com a concertino i director, ens ha ofert la Sinfonia en sol menor opus 6, número 6, de Johann Christian Bach, amb aquest final que fa treballar la imaginació de l'oient. Una obra en la qual podem percebre atmosferes que sentirem més tard en la producció de Mozart, que el 1764, quan només tenia 8 anys, es va instal·lar a Londres amb la seva família durant un any i mig i allà va conèixer Johann Christian Bach. D'aquest fill petit de Bach va aprendre, per exemple, a produir textures musicals brillants. Però també va estudiar i tocar partitures de Bach, de Johann Sebastian, el pare. L'obra que sentirem a continuació, l'Adagio i Fuga, Kühl 546, és un dels intents de Mozart de dominar l'estil de la fuga, que a la seva època havia caigut en desús. És un assaig estrictament contrapuntístic. L'original era per dos pianos, però després en va fer una transcripció per quartet o orquestra de corda i al davant hi va afegir un adagio. Aquí tenim, doncs, aquest adagio i fuga per corda en do menor, Kühl 546 de Wolfgang Amadeus Mozart.

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya, amb Joan Espina, concertino i director, ens ha ofert l'Adagio i Fuga per corda en do menor, Kühl 546, un exercici contrapuntístic de Wolfgang Amadeus Mozart per dominar l'estil de la fuga que havia conegut tocant les partitures de Bach. El concert de la Jonc al Palau de la Música Catalana s'acaba amb una de les sinfonies de Joseph Haydn, que a la dècada del 1780 era un heroi musical famós a tota Europa. Al Palau del Príncep de Starazzi, l'interès s'anava redirigint cap a l'òpera, però en canvi a l'estranger la demanda de sinfonies anava creixent. Primer a París i després a Londres, Haydn va haver de fer noves composicions per públics ansiosos de conèixer la música d'una figura de renom mundial. Sembla que després de l'èxit que va obtenir amb les sis sinfonies anomenades París, el comte d'Ogny, qui li havia encarregat, i Haydn van voler sorprendre encara més el públic francès. Per això Haydn va compondre tres sinfonies encara més extravertides i enginyoses, amb contrastos sonors cada cop més evidents i amb una orquestra més nombrosa, amb una bona presència de trompetes i timbales. I és que totes aquestes sinfonies estaven destinades a la gran orquestra parisenca anomenada Le Concert de la Loge Olympique, orquestra de la Lògia Masònica Olímpica, que comptava amb 40 violins i 10 contrabaixos, una dimensió extraordinària per a una orquestra de l'època. Hem de pensar que l'orquestra de Haydn Sterazzi mai va superar els 25 músics en total. Una d'aquestes tres sinfonies és la número 92, del 1789, amb un primer moviment brillant que contrasta amb el lirisme de l'Adagio, el segon, i el minuet, el tercer, desemboca en un enèrgic final d'escriptura contrapuntística. Té un sobrenom, Oxford, que no té a veure amb la ciutat on es va estrenar, sinó que un parell d'anys més tard, Haydn la va dirigir en una cerimònia en què va ser condecorat amb el doctorat honoris causa per la Universitat d'Oxford.

0: Aplaudiments al Palau de la Música Catalana per la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, que amb Joan Espina, concertino i director, ens ha ofert la Sinfonia número 92 en sol major, Sinfonia Oxford, de Joseph Haydn. És l'última sinfonia que escriu Haydn abans de les 12 anomenades de Londres. Ja veiem aquí que el mestratge de Haydn estava a punt d'arribar a la seva culminació i el desenvolupament de la forma simfònica preparava l'esdeveniment de Beethoven. Però això ja seria un altre capítol. Amb Haydn hem arribat al final d'aquest concert de la JONC, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, que amb el director Joan Espina ens ha permès reconèixer la influència de Bach o els seus fills en l'obra de Mozart i Haydn. Ha estat un concert del Festival Barcelona 2025 i del cicle Estius al Palau. El van registrar Catalunya Música el juliol passat al Palau de la Música Catalana. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir unes variacions sobre una cançó popular noruega, obra d'Edvard Grieg. La versió original és per piano i nosaltres en sentim una orquestració feta per Geirt Veit. Ens acompanya la Reial Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Bjarte Engeset, balada opus 24 d'Edvard Grieg.

La Reial Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Bjarte Engeset, ens ha ofert la balada Opus 24 d'Edvard Grieg, orquestrada per Geir Tveit.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Música de Johannes Brahms per continuar la nostra programació. Sentirem el sextet de corda número 2 en sol major, opus 36, a càrrec d'Isabelle Faust i Julia Maria Kretz, violins, Stefan Feland i Pauline Sachse, violes, i Christoph Richter i Xenia Jankovic, violoncels.

És el sextet de corda número 2 en sol major, opus 36 de Johannes Brahms. Sentíem Isabelle Faust i Julia Maria Kretz, violins, Stefan Feland i Pauline Saxe, violes, i Christoph Richter i Xenia Jankovic, violoncels.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linkat.
1: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana, amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Marc Padmore, Paul Lewis, Stefan Dor i Clara Yumi Khan, i obres com El Requiem de Mozart, Winterreise de Schubert, Les quatre estacions de Vivaldi i La Sinfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka.
1: A Catalunya Música.
3: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: El taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, comencem ara i aquí una nova edició del Taller del Lutier, el programa d'instruments musicals d'aquesta casa, de Catalunya Música. Avui tindrem dos grans temes. D'una banda, una conversa amb el violinista Pep Massana i el lutier Ramon Elias, que ens venen a parlar d'un nou projecte en el qual porten treballant-hi molts anys. Aquest projecte porta per títol El violí organista. I la segona part del programa serà per a la Cristina Lirauric i els seus sons llunyans, que dedicarà aquest cop a desmuntar 5 tòpics relacionats amb la música medieval. Avui, taller del Lutier número 407. Comencem?
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

Avui hem volgut començar el programa amb el bon humor dels italians De Costruttori Postmodernisti, uns vells coneguts del programa que ens han presentat James Bond Theme, un tema on jugaven amb la música de John Barry per a les pel·lícules de James Bond i també amb la del Trencanous de Tchaikovsky. Us he deixat el vídeo, que és força divertit, a la nostra llista de reproducció de YouTube. La trobareu fàcilment si poseu al cercador Músiques per començar el taller.

0: pels meus ulls i les meves orelles, l'orgue sempre serà el rei dels instruments. Wolfgang Amadeus Mozart.
1: El violinista Pep Massana i el luthier Ramon Elias són amics des de fa molts anys. Han format un bon tàndem, fruit del qual ja han nascut alguns instruments. L'últim projecte porta per títol El violí organista. De seguida en descobrireu de què es tracta a partir de l'entrevista que vaig poder enregistrar ara fa uns dies a Igualada, a l'estudi d'en Pep Massana.

0: Hola, Pep.
1: Hola.
0: I hola, Ramon.
2: Hola, bon dia.
0: Comencem amb el Pep. Avui som a Igualada, som al teu estudi. Una mica presenta'ns el lloc, l'espai.
1: Bé, aquest espai és on normalment els dematins, que tinc temps lliures, doncs treballo i experimento amb música, que és la meva passió.
0: Tu ets violinista.
1: Sí, jo sóc violinista titulat al Liceu i allà em vaig treure el superior de violí amb el Gonçal Comelles i vaig estudiar després també el superior al Conservatori de Saragossa.
0: I ets professor de violí.
1: Professor de violí fa 30 i escaig anys al Conservatori Professional Municipal de Música d'Igualada.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do, són uns quants anys, sí, sí.
0: I el Ramon, des de quan el coneixes?
1: El Ramon venia d'alumne al conservatori abans de marxar a estudiar a Lutieria a Cremona. Apareixia a les classes i es va crear un principi d'amistat.
0: I quan va tornar de Cremona, dius, ep?
1: Quan va tornar de Cremona, amb tota la formació i tot el bagatge i el coneixement que havia adquirit allà, per mi es va convertir en una mica en un tresor, també, no? Sí, sí.
0: I, de fet, en un banc de proves, no?
1: Sí, perquè ell va muntar el seu taller i en aquest taller, doncs, només entrar-hi, la imaginació es dispara perquè la seva capacitat de crear i d'experimentar en el món de la lutieria és infinit.
0: Per tant, tenim un geni, no? Un geni de la fusta i dels instruments i algú amb molta inquietud, no?
1: Exacte, es van barrejar dos elements. Ell tenia tots els coneixements, tenia tecnologia, tenia tot l'art de la lutieria i de la història i del passat i del futur, i jo tenia la tècnica musical i els estudis com per intentar fer amb tot allò que ell sabia fer, que és matèria, doncs convertir-ho en música, que és quelcom més, doncs, espiritual. I aquesta fusió ens ha arrossegat anys i anys.
0: Clar, per tu, Ramon, que ets un cul inquiet, trobar algú com el Pep disposat a provar i experimentar totes les teves creacions i somnis, deu ser massa, no?
2: Bueno, és allò de que a vegades quan el veig entrar per la porta em preocupa perquè em diu, he tingut una idea, i a mi se'm gira un any de feina. Sí, sí. És bonic el repte d'iniciar un projecte i per mi, que treballo amb ordinador, dibuixo amb altres, tocat, la primera cosa és dir, vale, necessito aquesta corda d'aquesta llargada. I a partir d'aquí, a base de dibuix, comences a imaginar què serà i després portar-ho a la pràctica, perquè hi ha coses que pots dibuixar que són infactibles o que veus que no funcionen. És un procés creatiu que porta quasi tant de temps de projecte com de realització.
0: Has parlat de repte.
2: Sí,
0: amb el Pep
2: sí.
0: Són reptes tot,
2: reptes,
0: no?
2: Constants, o sigui, reptes constants i fins i tot el repte de trobar solucions. El problema és que ens construïm un instrument i surt un problema, que es torça el pont, que es deforma la tapa, doncs tornes a posar-te al taller fins a trobar la solució i si convé es canvien peces i es refan.
0: Quan dius construir instruments, no estem parlant d'instruments convencionals.
2: No. Em sembla que instrument així normal del Pep no n'he fet cap.
0: Quin va ser el primer? Recordes?
2: El primer pot ser que fos el violí octavat i l'organistrum dels primers.
0: Has parlat de l'octavat, què és l'octavat?
2: Sí, sí, això va ser un experiment molt, molt maco, funciona molt bé, vaja, estem molt contents els dos. És una caixa de viola, o sigui, tamany viola, però està afinat com un violí, doblant les cordes i octavant les cordes. Per tant, hi ha quatre ordres.

0: La, això. Si xafo les dues. I així igual amb la corda mi.
1: Sona molt bé, aquest... Anava a dir, aquesta viola, però en el fons és...
2: És un violí
1: gros, no?
2: És un violí gros i un violí octavat, sí. Sí, sí.
1: Hem sentit el primer instrument, o un dels primers instruments que vau pensar tots dos, i ara he vist que aquí hi ha el violí arpa, que d'aquest ja en vam parlar a Cervera,
2: sí,
1: aquella vegada.
2: Sí, fa bastants anys.
1: És aquell violí arpa?
2: És aquell, sí, sí, perquè és el primer violí arpa que vaig construir. Tinc el segon quasi bé acabat, falta muntar cordes i fer que soni. I és resultat també de pues això, el compartir i l'experimentar. Un molt bon amic meu, el Ricard Ballina, amb el Rebelí, que és una versió del rebel medieval muntat amb cordes de violí, em va dir, això estaria molt bé que li posessis cordes de ressonància. I vam fer la prova, va funcionar molt bé, el Pep el va provar i llavors em va dir, aquest instrument s'ha de fer en format violí, en sèrio, i que les cordes ressonants siguin més llargues. I d'aquí va néixer el violí arpa.
1: Com és que et vas enamorar d'aquest instrument, Pep?
0: Sí, el violí arpa, aquesta necessitat de la reverberació amb determinada música, sobretot amb música del barroc, s'havia passat moltes hores estudiant Bach, Telemann, etc., fantasies per violí sol, i trobava a faltar, quan estudiava a casa, una miqueta de doncs, l'església, per dir alguna cosa, no? L'acústica aquella màgica que, per la qual jo suposo que va ser escrita tota aquesta música del barroc, molt pensada en situacions doncs, així, en esglésies, llocs així. I aquest instrument et dona aquesta cobertura. Seria com un violino d'amore, igual, però que les cordes estan visibles a fora, per això n'hi diem violí arpa, perquè et conté aquesta arpa com a connectada al costat.
1: El fem sonar, et sembla?
0: I tant. A veure. Seria sense cordes simpàtiques, i he posat un mocador perquè no treballin. Sonaria una cosa així.

0: No ho sé, els oients com ho sentiran. Jo crec que es nota la diferència entre l'un i l'altre. Aquesta és la gràcia d'aquest instrument, no, Ramon?
1: Sí, és ben bé buscar aquest efecte de reverb, i l'avantatge que té és que al ser 12 cordes simpàtiques hi ha una per cada nota de l'escala cromàtica. Nota que fas, nota que té la seva corresponent corda que entra en vibració per simpatia.

0: Clar, avui sobretot el que volíem és parlar i presentar un instrument que finalment ja està complet, fruit de molts anys d'investigació i de prova-error, que és el violí organista, que en el fons és un instrument d'instruments, Pep, seria això?
1: Sí, el violí organista normalment seria una tècnica. La paraula violí organista potser es referiria més a la tècnica d'interpretar violí i orgue al mateix temps, però també seria com una paraula una mica polisèmica, doncs definiria un conjunt d'instruments que nosaltres proposem en els concerts.
0: Perquè hem dit que tu eres violinista, però vas estudiar orgue també, no?
1: Sí, jo vaig estar estudiant orgue amb en Jonathan Carbó durant 10 anys i ell em va doncs, proporcionar moltes de les tècniques que utilitzo ara al tocar el violí i els pedals de l'orgue. Bàsicament,

0: Doncs reprodueixo la forma d'estudiar que utilitzava quan estudiava orgue, ara la reprodueixo quan estudio violí i pedals.
1: Que sembla una cosa estranya, però això ve de lluny. Un intèrpret que pugui tocar l'orgue i, a més, el violí alhora.
0: Això ve de bastant lluny, d'exactament 300 anys enrere. El 1665 va néixer Nikolaus Bruns a la zona del nord d'Alemanya, però de seguida va anar a ser organista de l'església de Husum. I el seu amic contemporani, Johann Mattheson, que es devien conèixer per el que he vist en la seva vida, doncs pocs anys, quan era molt jove, Mattheson, o sigui que li devia impressionar probablement el que feia, perquè va escriure que era capaç de tocar el violí i l'orgue al mateix temps, creant precioses melodies i inclús amb dobles cordes, explica petits detalls, i d'aquí doncs això també em va donar molta inspiració.
1: Per tant, ens hem de situar tu en l'etapa d'organista, que dius, però jo sóc violinista, no? Llavors, et vas voler imaginar un instrument teu que no fos ben bé un orgue, però que et donés aquesta possibilitat de fer música amb els peus i amb el violí.
0: Sí, vaig començar a experimentar amb el violí i l'orgue de l'església d'aquí, de Santa Maria d'Igualada, i em vaig adonar que si això algun dia ho volíem portar als escenaris i a les sales de concerts o a esglésies petites i grans, allà on se'ns pogués demanar, el més interessant seria aprofitar tot aquest treball que s'havia fet amb el Ramon Elias Luthier de construir instruments, doncs de construir-ne un, dissenyar-lo i construir-ne un que fos únic, que estigués composat bàsicament per un pedal cembalo, que això era un instrument que ja tenia Bach, Händel, tots aquests grans compositors ho tenien, perquè quan feia fred a l'església no podien anar a estudiar en aquelles esglésies gèlides del nord d'Alemanya. Tenien a casa pedals cembalos, que la majoria van quedar destruïts perquè són instruments que van per terra, amb aigua, inundacions, pluges, o no s'entenen, però aquest instrument era molt, molt normal amb els compositors. Doncs construir un pedal cembalo, que va ser el primer, per poder tocar en directe en esglésies i sales de concert.
1: Ve el Pep un dia, Ramon, i et diu, escolta, em vull això.
2: Exacte.
1: Sí, dius, sí. Però si jo faig violins, que no m'enredis, no?
2: Bueno, però el repte atrau, o sigui, vaig tardar 0,5 segons a dir sí, som-hi, vinga, començo a investigar, perquè va ser un treball llarg d'investigació. Vaig tindre oportunitat de parlar-ne amb el gran constructor Joan Martí, que construeix claves, em va donar un parell de directrius molt interessants, i la veritat és que el resultat final, doncs, estem molt satisfets. Hi ha hagut, com hi ha tots els projectes, problemes, i s'ha hagut de canviar l'etapa sencera, i s'ha fet, i l'instrument funciona.
1: El primer instrument és el pedal cembalo, però no és pas l'únic, n'hi ha més.
0: Llavors, va passar el següent. La necessitat d'aconseguir algun so que fos sostingut a l'estil d'un tub d'orgue em va portar a demanar-li amb el Ramon de que busqués la manera de construir, perquè ell estava construint violes de roda. I llavors vam pensar, tota la tecnologia que tens, que això no s'improvisa en dos dies, per què no l'aprofitem i creem una viola de roda com multifònica, diguéssim, polifònica, que acabi sent com un instrument al qual es pugui connectar també els pedals, i per cada pedal vagi connectat a una de les cordes, de manera que tinguem un so sostingut que s'assembli al d'un violoncel, perquè això generarà un so molt més ple, i realment ha sigut així, realment és un so que el trobo jo personalment meravellós.
1: I com es fa això, Ramon?
2: Bueno, això va ser inspirar-se amb l'organistrum que hi ha així representat al Pòrtico de la Glòria de Santiago de Compostela, amb què hi ha una manivela, una roda que fa la funció de l'arc i una corda per cada nota, de manera que el teclat active aquesta corda. I la veritat és que és un so resultant molt curiós, perquè tens el plec del clave i després el del violoncel. I la combinació és ben bé el que creiem que genera un so molt compacte.
1: I ara seria el moment de fer-lo sonar, no? Et sembla? Sí?
0: Bé, llavors, en aquest instrument hi ha tres registres. El pedal cèmbalo consta de tenir la capacitat de tocar en tres registres diferents. El primer registre és un quatre peus, que sonaria com un clave amb una sola corda, de manera, i podem provar, aquest seria el so, seria això.

0: El fet que siguin tres registres diferents dona molt de joc com a intèrpret, no?
1: Sí, seria la gràcia una mica com en l'orga, no? L'orga tenim doncs, molts i molts registres, fins a mils de tubs que es van combinant. Aquí és menys, però aquesta, això és el que dona la capacitat en els concerts de canviar de color perquè no sigui sempre igual.
0: Hem sentit fins ara una part de l'instrument, faltaria l'altra part, no?
1: Sí, l'altra part és la que parlàvem abans, que està ideada a partir de la viola de roda, però multifònica i connectada als pedals. En aquest cas, ara he posat un registre de quatre peus que sonaria així.

Llavors, la cosa és anar afegint registres, com es fa en l'orgue, que pots posar dos peus, quatre peus, sumar una miqueta la roda, podem sumar la roda amb el clavicèmbal, de manera que aquesta peça, per exemple, doncs podria ser, començaríem, per exemple, sí, posem-hi el quatre peus.

0: Clar, hem de dir que tot això que ha sonat, que ha tocat en Pep, ho has tocat amb els peus.
1: Sí, fins aquí ha sigut doncs, l'estil d'un organista, la part dels pedals.
0: A tot això li hem d'afegir un violí. És a dir, no és que ara toco els pedals i deixo els pedals i faig el violí, sinó que fa sonar tot alhora.
1: Sí, aquí està, diguéssim, la gràcia, no? Doncs ara posar-hi un violí i poder crear aquestes polifonies amb els pedals i el violí.
0: Sentim algun fragment?
1: Sí, podem començar amb una cosa molt simple, tan simple com, per exemple, crear una sola nota amb els pedals, que podria ser un re, i a partir d'aquí anem a fer alguna cosa.

Seria una peça simple i es pot anar encara sofisticant, li posem també un registre que tingui una mica més de color i podríem tocar, per exemple, un tros d'una peça d'Antonio Valente de 1560 de Venècia, que seria el Ballo de la Intorcha, per exemple.

0: Fantàstic. Clar, tot això et complica la vida enormement, no?
1: Sí, el que... és bona la...
0: Com a intèrpret en refereixo, eh? Tu i el teu violí ja no.
1: Sí, però et genera aquesta sensació de polifonia que per un violinista és extraordinària. Estem acostumats a estudiar obres polifòniques de Bach i a mi em donava la sensació que, no sé, trobava a faltar la polifonia i, bueno, ha sigut una solució.
0: Clar, això t'obliga també a elaborar o adaptar un determinat repertori.
1: Sí, a partir d'aquí, doncs, buscar com extreure el màxim de rendiment d'una partitura que és, per dir alguna cosa, d'orquestra i convertir-la, passar-la a violí-organista, doncs és tot un treball de no fer-ho massa simple, però tampoc massa difícil de tocar. Has de trobar un equilibri i això és el que realment genera més dificultat.

0: Clar, tu com a lutier, Ramon, veure que totes aquestes hores de feina, d'esforç, de pensar-hi, tornar a pensar, que sona així, és una gran alegria,
1: clar,
0: no?
1: És una gran satisfacció. A mi hi ha molta gent que a vegades em parla d'art i jo em considero artesà i jo faig eines perquè artistes com el Pep facin art.
0: Aquest instrument ja s'ha pogut sentir en directe. M'imagino la cara del públic. Això, clar, tu deus percebre, es deuen quedar amb la boca oberta, no?
2: Sí, realment el públic es queda molt parat. El projecte del violí organista s'ha acabat ara. Conceptualment ara està clar i ja el presentem com una cosa concretada i clara. Però, evidentment, aquest projecte s'ha anat provant, s'han anat fent experiments amb diferents sales de concert petites, petits concerts privats i públics, però en format petit, per experimentar, perquè és normal, al principi sents una inseguretat, perquè estàs creant una cosa, estàs fent una cosa que és completament nova, i no estàs segur, encara no tens la seguretat de dir que això és una cosa que, bueno, que pugui ser doncs, conceptualitzada d'una manera més clara, com estem ara en aquest punt.
0: I fins ara on s'ha pogut sentir?
2: Sí, un dels llocs del qual guardo més afecte és el cicle de concerts d'orgue de Collbató, ja que es tracta d'un lloc on normalment hi van a tocar organistes, i això doncs, em va donar molta seguretat i ens va agradar. Després, aquest estiu, hem fet una petita gira europea. Vam estar a Friedberg, a la vora de Frankfurt, allà vam fer un concert també amb un cicle d'orgue, i després vam continuar i vam passar per Cremona a visitar a tots els antics companys de carrera del Ramon Elias. Evidentment, allò va ser una festa perquè es van trobar doncs, amb tots els antics companys i ens van organitzar un concert dels quals ells mateixos es van quedar bastant parats del que estaven veient que s'estava produint en directe.
0: Què et van dir els teus companys?
1: El viatge a Cremona va ser emotiu per aquesta part doncs, de recuperar amistats i retrobar-nos, no?, amb amics d'aquella època. I l'anècdota més divertida i que resumeix una miqueta aquell concert és que un company dels estudis em va dir: això només ho podies fer tu. I llavors jo vaig mirar el Pep i li vaig dir: doncs només ho pots tocar tu. I va ser un dels moments més divertits d'aquell dia.
0: És complicat moure l'instrument i una mica demana manteniment?
2: És un instrument que demana al matí presentar-te a la sala de concerts, si no el dia abans, posem al matí, afinar totes les 200 cordes, més o menys aproximadament, no arriba a 200, però hi ha moltes cordes, deixar-ho tot afinat, afinar també el violí, deixar-ho tot, que s'estabilitzi a la sala. I llavors a la tarda, a primera hora, escalfes una mica, prepares i després ja pots fer un concert en condicions. Demana bastant de manteniment de mecànica, per això el Ramon acostuma a acompanyar-me als concerts per si hi ha alguna sorpresa.
0: I clar, l'heu de posar en un vehicle gros, no val un cotxe.
2: No, estem buscant ara una furgoneta més petita per poder entrar en zones com, bueno, Barcelona i en llocs i portar-lo a qualsevol àrea metropolitana gran, però ara disposem doncs, d'una furgoneta que ens permet fer aquests viatges cap a Europa. Ara, de fet, s'està... Bueno, ara no, perquè falta una mica, però de cara a l'estiu del 2027, els alemanys sembla que a vegades funcionen així, i també s'està movent doncs, una gira per la zona dels Dolomites, els Alps. Estan molt interessats, són gent que estaven a Cremona, que ho van sentir, i sembla que potser faríem tres concerts allà si s'accepten els pressupostos. Bueno, totes aquestes coses menys poètiques.
0: En tot cas, té recorregut. Estem al principi del camí pel que fa a la difusió de tota aquesta feina de tantes hores, no, Pep?
2: Tenim molta il·lusió que tot aquest treball que s'ha fet durant tants anys doncs tingui alguna repercussió també a nivell en el món de la música clàssica, barroc, antiga, no sé, es pot estudiar on es posa, però a nosaltres ens fa molta il·lusió que això pugui estar als escenaris, sobretot als catalans, vull dir, no ens hem d'enganyar, que Nosaltres som catalans i ens estimem la nostra terra i voldríem donar a conèixer aquí aquest projecte.
0: Doncs Pep Massana, Ramon Elias, moltíssimes gràcies per presentar als oients del taller de Luthier aquesta nova, no sé si dir joguina, però aquest instrument tan interessant, i moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: Al llarg de l'entrevista, en Pep Massana i Ramon Elias anaven sonant de fons músiques interpretades per Pep Massana amb l'instrument construït per Ramon Elias. Ara al final sentíem l'obertura de la cantata Mein Herz ist bereit, l'única peça original coneguda per a violí i pedals d'orgue del compositor Nikolaus Bruns.
1: Lutier@catmusica.cat.
2: Realment és un instrument molt i molt versàtil, sembla estrany. I moltes vegades quan jo ho dic penso, deuen pensar que està il·luminada, però no, quan ho escoltes ja veus que és real.

0: Sons llunyans, amb Cristina Alís Rauric.
1: Cristina, bon dia, bona hora.
2: Bon dia, Pere.
1: Avui has vingut a desmuntar tòpics. Cinc idees que la gent té prefixada, en general, i que no són veritat.
2: Exactament. A vegades tenim algunes idees mal fixades sobre què és la música medieval. I és molt curiós, en tots aquests anys que porto fent música medieval, la quantitat de gent que em fa les mateixes preguntes. I per això m'he dit, ens ho podríem plantejar de parlar-ho aquí i així ho resolem per tothom que ens vulgui escoltar.
1: Per on vols començar?
2: Doncs bé, tinc una llista de 5 punts avui. Uh-huh. Doncs comencem pel primer. La música medieval és música tradicional.
1: Aquest és
2: el
1: gran tòpic, no?
2: És el gran tòpic. Tothom pensa que és música tradicional, que no hi ha música intel·lectual, per exemple, i que és de tradició completament oral. I clar, aquí ens trobem amb la crua realitat, que és que el que ens ha arribat, tot el que ens ha arribat de música medieval és perquè ha estat escrit, no? I el que ha estat escrit és perquè algú tenia els diners per fer-ho escriure. Estem parlant d'uns pergamins que venen, o sigui, uns quants animals que tenen pell, que s'ha de treure, costen diners, després s'ha de treballar el pergamí, s'han de fer els folis, s'ha de fer el llibre, la tinta, i costava hores i hores i hores d'escriure text i música. O sigui, fer un llibre era un tresor, no era un objecte qualsevol, era un objecte que es podia inclús regalar, com una petita joia, d'alguna gran joia, potser. Per tant, la música que ens ha arribat, que coneixem medieval, la que tenim i la que toquem, és música d'ambients més aviat cultes o amb un cert nivell econòmic, per tant, tradicional.
1: I per què ho volien fixar? Hi havia un desig de posteritat o perquè arribés a més gent? Per què decideixen aquelles músiques que en molts casos eren de tradició oral que quedin fixades en un pergamí o en un paper?
2: Molt bona pregunta. De fet, tenim dos casos diferenciats. Un és per funcionalitat. Per exemple, tot el que seria el cant de la litúrgia, doncs és un cant que tothom fa igual, per tant cal que estigui escrit perquè tothom el faci de la mateixa manera, amb les mateixes paraules i la música també similar. És una qüestió funcional, purament. Hi ha altres casos, per exemple, tot el que seria la música dels trobadors o les cantigues, que tenen altres objectius. De les cantigues n'hem parlat en una altra secció i hem explicat a què servia aquest llibre, no? Que era com a demostrar com el rei Alfons X era un bon rei cristià. I ell parlava de la conversió cap al cristianisme. És a dir, cada llibre tenia un objectiu. I després eren llibres també que a vegades contenien text però no la música, perquè la música se sabia de memòria. El més difícil de memoritzar és el text. Per tant, els cants de trobadors només un 10% té música, però tenim la resta, el 90% en text. Per tant, per què es copia? Perquè el text, memoritzar-lo costava més, no? Mentre que la música es repetia. Però quan es copiava un llibre, també es podia fer simplement per fer un regal costós, com un tresor. Per tant, regalar un llibre entre una família noble o una altra era un regal molt preciat.
1: Has parlat de música medieval com a música molt sovint d'ambients cortesans o ambients religiosos, però també hi havia música de carrer, no?
2: Exactament. Música tradicional i música de carrer segur que n'hi havia. A tot arreu n'hi ha hagut. On hi ha una festa no s'explica sense música. Per tant, n'hi havia. La qüestió és que a nosaltres no ens ha arribat aquesta informació de com era aquesta música i com s'interpretava. Perquè normalment, per exemple, en els estrats socials més baixos no hi havia la capacitat econòmica per posar-ho per escrit, perquè posar per escrit era molt costós, com dèiem abans, i després, potser perquè en els cercles més nobles, la música que ells feien era d'un estil en particular, no era necessàriament música tradicional. I podria ser que també hi hagués alguna influència d'algú tradicional o de carrer a dins de la música escrita, però a vegades és molt difícil saber-ho identificar.
1: Però ens podem imaginar quina música de carrer es feia en l'edat mitjana?
2: Ens
1: la podem imaginar o no?
2: És molt bona pregunta. De fet, tant de bo. Podria ser que algú tingui en comú en aquestes músiques que coneixem. Per exemple, els llenguatges, el tipus de llenguatge, la modalitat, era música modal. No com avui en dia que fem servir música tonal, Per tant, algo del color, del tipus de música, del tipus de ritmes que es feien, és molt possible que sí que tingués el mateix tipus de llenguatge. La música de carrer, d'alguna manera, sí que es podria semblar una mica al que escoltarem ara. Aquesta és la música que s'entén com la música urbana, la més antiga que es coneix, que són les laudes italianes, que estaven pensades per ser interpretades pel carrer en processó quan eren dies específics, no?, de celebració, per exemple. Per tant, ara sentim una lauda que és Onne Ommo, interpretada per la Reverdy, on sentirem també la Biela de Roda.

0: Bé, un altre d'aquests tòpics que més es repeteixen i que potser molta gent no s'imagina. Els trobadors, i aquesta imatge romantitzada, que van sols pel bosc, amb un llaüt, etc. Bé, anem a dir les coses com són. Una gran part de tota aquesta música medieval que tenim i que escoltem i que toquem és música que es copia en llocs on el nivell intel·lectual és alt. No només el nivell intel·lectual és alt, sinó que molta d'aquesta música d'amor, de temàtiques amoroses, eròtiques, polítiques, mitològiques, etc., estan escrites totes elles per clergues. És a dir, que una gran part d'aquests compositors eren religiosos i, tot i ser-ho, escrivien tot tipus de temes, no? L'amorós específicament. Tenim alguns casos de compositors, com ara Francesco Landini, que, tot i ser un religiós, només tenim una sola peça religiosa, mentre que totes les altres 300 són obres de temàtica amorosa.
1: Per tant, podem dir que la gran majoria de músics eren religiosos?
0: Una gran part, no tots, eh? També tenim alguns trobadors que es van fer des d'un altre camí, no? Però sí, és molt possible que una gran part de la música que ens ha arribat hagués passat per mans de clergues. No tota, però sí que hi ha una part. Bé, per il·lustrar-ho podríem escoltar una obra del carmelita Bartolino da Padova, la peça Ricorditi di me, una cançó d'amor, naturalment, interpretada per l'ensemble Tetractis.

0: I pel que fa als instruments, quins són els tòpics que associem a l'edat mitjana i que no són veritat?
1: És molt curiós perquè aquest tòpic dels instruments l'he sentit de totes les persones, però fins i tot de músics, pensant que els instruments havien de ser molt rudimentaris, que sonaven malament i que estaven desafinats.
0: Això fa mal, eh?
1: Sí, fins i tot que els músics ho pensin. És a dir, un músic no podria arribar a tocar amb una cosa que sonés malament, però és que el que sabem d'aquesta època, tenim moltíssimes referències de com un músic afina abans de tocar, o inclús hi ha maneres d'afinar que ja estàs com afinant i mig improvisant, mig tocant, mentre afines al mateix temps. Molt interessant que hi hagi aquestes tècniques de ja anar afinant sobre la marxa i un cop està de tot afinat, llavors es continua. El tema de l'afinació era importantíssim en aquesta època, en tenim moltíssimes referències, i no només a nivell físic, de construcció, sinó a nivell simbòlic. Hi havia una idea del que era l'harmonia, les coses que estaven en balanç, i estava molt relacionat també amb la seva mentalitat de l'època. Una cosa que sona bonica és que té una bona proporció, és que està ben creada, però està també en consonància amb Déu, que ho crea tot bé i bonic en proporció. Per tant, totes aquestes mentalitats hi eren allà, també sobretot en el món dels clergues, naturalment, el món religiós. I sí, hi ha un altre element més a tenir en compte, que és l'afinació pitagòrica. Sona molt bé si està afinada, però sona molt malament si no està afinada. És a dir, per això l'afinació pitagòrica és tan important per tot aquest repertori. Per tant, els instruments havien de poder sonar bé i havien de poder-se afinar. Era molt important.

0: Clar, ara parlaves de l'afinació, de com d'important també era que la música sonés bonica. A vegades la música medieval es pensa que és música que, com que no té la sofisticació de músiques posteriors, ha de ser una música simple, no? Senzilla. I això és veritat o no?
1: Això és un altre tòpic que també l'hem de desmuntar. Pot semblar, aparentment, potser no ens ajuden les imatges de les fires medievals, tampoc, i d'altres conceptes que la gent s'imagina com a medieval i que no ho són. És a dir, estem envoltats d'elements que ens fan mal entendre la música medieval, però quan la coneixes des de dins, el primer que veuràs és aquesta sofisticació. És una música molt elaborada, molt ben pensada. En alguns casos es veu és altament intel·lectual. És un tipus de música que no és tan fàcil de tocar i menys que soni bé. I una cosa que fins i tot els mateixos músics de vegades no se n'adonen és la dificultat que té fer un concert sencer amb aquesta música i que sigui interessant, perquè s'ha de treballar molt més en els detalls petits, en els detalls de la qualitat del so, l'efecte, efectes que puguis fer sonors, la direcció, és a dir, és un treball tan específic i tan al detall com treballar la música d'Elite, per exemple, no? Que jo recordo haver-la fet quan estudiava piano, era un detall de detalls petits i que tot afectava en com queda la peça sencera. Doncs la música medieval també s'ha de mirar molt al detall, en tots els sentits, l'afinació també, que és molt important i ens porta molta, molta feina, molt de treball, i després que hi ha obres que són complexes de comprendre, inclús intel·lectualment. Per tant, hi ha un treball al darrere que qualsevol persona que vingui algun dia a fer un taller o qualsevol cosa, només que vingui un cap de setmana, ja se n'adonarà. És el contacte amb aquesta música que tothom diu, ostres, semblava fàcil i no ho és. Aquí hi ha molta feina al darrere, però fins que no t'hi has posat, no ho veus. I una de les coses que ho fa tan complexa és la música monòdica, perquè la música monòdica no ens diu què fan els instruments, però els instruments tocaven. Per tant, hi ha molta feina al darrere per desenvolupar maneres d'acompanyar aquestes melodies i que tingui sentit, que sigui interessant, que estigui dins de l'estil, dins de la modalitat, que tingui també la retòrica que té la veu i que, a més, per un mateix i pel públic, que tingui també no només sentit, sinó que sigui convincent.
0: I què proposes per acomiadar?
1: Bueno, podríem acabar escoltant una peça que es diu Do Way Robin, Santa Mater Grazie, un motet a dos veus interpretat per l'ensemble Belladonna.
0: Doncs de seguida ho escoltem. Cristina, ha estat molt interessant aquest exercici d'aquests cinc tòpics que has triat. N'hi hauríem més de
1: I
0: tòpics?
1: tant, en tenim uns quants més.
0: Cinc més, tu creus?
1: Sí, i tant.
0: Doncs, si et sembla bé, en la propera secció afegim més tòpics a la llista.
1: Els farem.
0: Moltes gràcies i fins aviat.
1: Gràcies a tu, Pere Andreu.

Sona la sintonia de sortida i això vol dir que ja hem arribat al final. Fins aquí, doncs, aquest taller del luthier número 407, que no hauria estat el mateix sense la col·laboració del violinista Pep Massana, el luthier Ramon Elias, ni de la musicòloga i intèrpret d'instruments de tecla històrics, Cristina Alice Rauric. Moltes gràcies a tots tres i gràcies també a vosaltres per escoltar-nos. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments!

0: És la improvisació H333 de Bohuslav Martinu que hem sentit interpretada per Giorgio Kukl.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: Fins aquí, música sense paraules.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui volem dedicar el programa a la música de les pel·lícules d'un dels millors directors de la història del cinema. Un director italià del que enguany es celebra els 50 anys de la seva mort. La seva filmografia no és gaire extensa. La componen 14 llargmetratges, juntament amb 3 documentals i 3 episodis de pel·lícules col·lectives. Això sí, obres, totes elles plenes d'elegància i algunes considerades veritables obres mestres del cinema. Nosaltres avui li volem retre homenatge a través de la música de les bandes sonores de les seves pel·lícules. Avui, al Violí Vermell, la música de les pel·lícules del director Luchino Visconti.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el Violí Vermell.
1: I amb en Pau Blasi, no és italià, però sí mestre entre els mestres, el control tècnic.
0: El Violí Vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Per a qui no conegueu aquest director italià, us direm que Luchino Visconti va néixer a Milà el 2 de novembre del 1906 en una família de la gran i antiga aristocràcia italiana, amb un llinatge que es remunta a l'edat mitjana. Els Visconti havien regnat a Milà fins al segle XV. Durant la seva joventut, les aficions de Luchino Visconti van ser l'òpera i els cavalls. D'una banda, estava vinculat al Teatre de la Scala, de Milà, i de l'altra, entrenava cavalls de curses de la seva propietat. La seva carrera cinematogràfica va començar el 1936 a França, treballant com a ajudant del director Jean Renoir per a la realització i tria del vestuari de 2 de les seves pel·lícules. Va ser a França, al costat de refugiats italians i militants d'esquerra, que va canviar radicalment les seves conviccions polítiques. Un cop tornat a Itàlia, la trobada amb joves intel·lectuals i crítics va fer que comencés a considerar el concepte d'un cinema que expliqués de manera realista la vida i els drames quotidians del poble. Va ser en aquesta època que va conèixer i va tractar els directors Roberto Rossellini i Federico Fellini. I va ser amb aquesta idea de cinema que tenia que arribem a la primera pel·lícula de Luchino Visconti i també a la nostra primera audició d'avui.
0: El Violí Vermell. La música clàssica i la música de cinema.
1: L'any 1943 va arribar la primera pel·lícula de Luchino Visconti, Ossessione, Obsessió, una adaptació de la novel·la El carter sempre truca 2 vegades, de James M. Cain, una història de la que segurament recordem més aviat 2 versions del cinema nord-americà. La versió del 46 amb la Lana Turner i el John Garfield, o la del 1981 amb la Jessica Lange i el Jack Nicholson. La història del passavolant que arriba a una benzinera i restaurant de carretera enmig del no-res i allà aconsegueix feina, però que s'acaba embolicant amb la dona del propietari i tots dos planegen matar-lo. L'any 1943, Itàlia estava sota el règim feixista de Mussolini i quan Obsessió es va estrenar, el film no va agradar gaire a les autoritats, ja que no es tractava d'una pel·lícula d'un simple misteri d'assassinat, com esperaven, sinó que els personatges i les seves aventures suposaven els arquetips del poble italià creats i impulsats pel règim, la qual cosa va provocar reaccions negatives per part de les autoritats feixistes i també per les autoritats eclesiàstiques italianes. Pel que fa a la banda sonora d'Obsessió, va anar a càrrec de Giuseppe Rosati, un compositor amb bandes sonores d'entre finals dels anys 30 i principis dels 50, totes pel cinema italià, la més important de les quals, sens dubte, és aquesta òpera prima de Visconti. Sentim el tema dels crèdits d'inici d'Obsessió, en un enregistrament antic original, ja que no hem pogut localitzar-ne cap de modern, i, per tant, amb una sonoritat molt d'època dels 40. Un tema de crèdits inicials totalment coherent amb l'esperit de la trama, música greu i tensa, amb els metalls sonant de forma pesant i progressiva, amb l'ajut d'una percussió amb consciència de classe percutiva, per fer-nos posar en tot plegat cara seriosa i dir-nos, ui, ui, ui, això va de misteri i d'intriga.

Entre el 1943 i el 1954, Luchino Visconti va estrenar el 1945 un documental titulat Giorni di Gloria, Dia de Glòria, sobre els partisans italians i la seva lluita contra el feixisme, amb música de Constantino Ferri. El 1948, el seu segon llargmetratge, La terra trema, La terra tremola, un film polèmic que denunciava obertament les condicions socials de les classes més desafavorides, de factura gairebé documental i parlada amb el dialecte sicilià dels pescadors d'un poble proper a Catània, que eren els protagonistes del film, amb una banda sonora de temes populars d'aquelles contrades i afegits de Willy Ferrero. El 1951 va estrenar un altre documental sobre el rapte i assassinat real d'una nena de 12 anys als afores de Roma, amb música de Franco Manino. El 1951, Bellissima, el seu tercer llargmetratge, sobre una mare que vol que la seva nena triomfi com a actriu infantil i tregui a la família de la misèria, amb música també de Franco Manino, però adaptant música clàssica de Donizetti. El 1953, un episodi del film col·lectiu Nosaltres les dones, amb música d'Alessandro Cicognini. I el 1954 arriba la que es pot considerar segurament la primera de les grans pel·lícules de Visconti, Senso, un drama romàntic entre una vella dama de l'aristocràcia i un tinent oficial de l'exèrcit austríac l'any 1866, en plena guerra d'independència italiana contra Àustria. Un film en el que el director va abandonar el neorealisme dels seus tres títols anteriors i en el que va comptar la banda sonora amb el gran Nino Rota. Tanmateix, la seva partitura va consistir tota ella en l'adaptació d'un compositor clàssic contemporani als fets que s'expliquen al film, Anton Bruckner. Per tant, passem al 1957 i a Nits blanques, el segon llargmetratge de Visconti, en el que fa una adaptació de la novel·la del mateix títol de Dostoievski, en una història d'un home que coneix una noia, que està enamorada d'un altre, d'un foraster, del que està esperant el seu retorn. L'home fa companyia durant quatre nits a la noia amb l'esperança de substituir en el seu cor el misteriós foraster. La parella protagonista de la pel·lícula són el Marcello Mastroianni i la Maria Schell, un film que va guanyar el Lleó d'Argent a la Mostra Internacional de Cinema de Venècia. La banda sonora va tornar a ser de Nino Rota, però aquesta vegada amb música composta per a la pel·lícula. Sentim el tema principal de Nits blanques.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
1: I així arribem a una de les grans obres mestres de Luchino Visconti, una de les més grans pel·lícules de la història del cinema, Rocco i els seus germans, del 1960. Per als que no conegueu aquest film, 100% recomanable, del tot, us diré que explica la història d'una família rural del sud d'Itàlia que emigra cap al nord, a Milà, mirant de trobar feina i unes condicions de vida millors. Però el gran contrast entre les condicions rurals del sud i la industrialitzada i impersonal ciutat de Milà causen problemes d'adaptació a la família i a la matriarca també perd l'autoritat i els fills davant d'aquesta nova realitat urbana. I aquests fills acaben reaccionant cadascun de manera diferent i acaben enfrontats entre ells. Una gran, gran pel·lícula per

i la meravellosa Annie Girardot fent de Nadia, l'objecte d'enamorament dels dos germans. La banda sonora torna a ser de Nino Rota, per mi en una de les seves millors obres per al cinema. Una banda sonora amb cinc temes principals que simbolitzen cinc temàtiques vinculades a l'argument i als personatges de la pel·lícula. De la banda sonora de Nino Rota per a Rocco i els seus germans, us convido a sentir tres temes. El primer és el dels crèdits d'inici, que ens donarà el caràcter dramàtic del film i que inclou la cançó Terra Lontana, que fa referència als orígens rurals pobres dels protagonistes. També sentirem el tema titulat Milà i Nadia, que primer ens oferirà el tema dedicat a la vida a ciutat i després ens oferirà el dedicat al personatge de la noia, de la Nadia. I en tercer lloc sentirem el tema L'amor dels dos germans, que és el tema musical dedicat al sentiment amorós, que en alguns casos s'expressa blanc per a Rocco i d'altres s'expressa fosc per a Simone.

Després d'un dels tres episodis del film Boccaccio 70 de 1962, també amb música d'Ennio Rota, Luchino Visconti va estrenar l'any 1963 El gato pardo, de nou una obra mestra de la història del cinema basada en la novel·la homònima de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La història del gato pardo és la mirada de Don Fabrizio, príncep de Salina, contemplant i comprenent el pas del temps, el seu i el de la seva època. Una època que acaba per a que comenci una altra. Una mirada d'una saviesa pertanyent a la senectute, a la bellesa, que resulta no envejable, sinó fins i tot desitjosa, imitativa, en una interpretació majúscula de Burt Lancaster, un d'aquells actors que, quan més vell es feia, millor era. Una pel·lícula que la seva importància rau no tant en l'argument com en el tema, perquè segurament aquest és un dels millors films per entendre el que ens ensenya la història, referida com a disciplina i com a conjunt del passat humà, i, de pas, el que ens ha d'ensenyar el pas per la vida. Un film amb Alain Delon i Claudia Cardinale, joves i guapíssims tots dos, en els altres papers protagonistes. Un film que va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes. La banda sonora de nou de Nino Rota, composta per temes que s'insereixen en la història que s'explica i d'altres que són ballables, sobretot per la llarga part final del film, en un ball de societat. De la banda sonora del Gato Pardo sentim el tema dels crèdits d'inici i el tema de l'amor dels dos joves, l'Angèlica i en Tancredo.

0: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: L'any 1965 Visconti va estrenar el film Vague Stelle de l'Orsa, títol que aquí es va traduir com Sandra, el nom de la protagonista. Una història tèrbola d'una dona burgesa que torna al poble de la seva infància, on els records i històries familiars la perseguiran, i també algunes històries tèrboles amb el seu germà, amb el seu marit fent el paper de qui no sap on és. Un film on, de nou, Visconti recorre la música clàssica per a la banda sonora, en aquest cas, de César Franck. El 1967, un episodi del film col·lectiu Les Bruixes, amb música, per cert, d'Ennio Morricone. I aquell mateix any, 1967, un nou llargmetratge i una nova adaptació de novel·la, en aquest cas L'Estranger, a partir de la novel·la d'Albert Camus, amb el protagonisme de Marcello Mastroianni, encarnant un home que se sent a part de tot i de tothom, sense cap il·lusió per la vida, buit, passiu, indiferent, sense cap capacitat per a participar veritablement en la comunitat. Un home que no és capaç de connectar, enfrontar i veritablement expressar les seves emocions, que ni tan sols és conscient de tenir la seva vida interior ni es permet cap mena de transcendència. I així les petites foteses el van abocant a poc a l'autodestrucció. La banda sonora de L'Estranger la va compondre Piero Piccioni i la música mira d'expressar aquesta buidor i aquest navegar en la boira del no-res, un tema molt de la segona meitat dels 60s i que a mi em sembla particularment atractiu en el seu to perturbador.

L'any 1969, Luchino Visconti va estrenar La caiguda dels déus, un film en el que va retratar la decadència d'una poderosa família industrial alemanya en els temps de l'ascens del nazisme, que pretén sanejar el seu negoci mitjançant la cooperació amb el règim nacionalsocialista, amb el resultat que d'aquesta manera s'acaba acabant la seva pròpia fossa. Un film dur i en alguns moments desagradable, en la meva opinió, sense deixar de ser una extraordinària pel·lícula que hauria de servir d'advertiment per a molts, petits i grans, de què passa quan cries serps verinoses al teu entorn, sobretot en el pla col·lectiu. La banda sonora va ser de Maurice Jarre, amb una música que em recorda la del timbal de llauna, 10 anys posterior, també en el fons de temàtica similar, i amb punts de Doctor Zhivago, la filla de Ryan, és a dir, Maurice Jarre total.

I així arribem l'any 1971, i així arribem a La mort a Venècia. Un altre film gran entre els grans, una altra obra mestra de Visconti, adaptació a la gran pantalla de la novel·la curta de Thomas Mann, amb la història, situada l'any 1911, del compositor Gustav von Aschenbach, allotjat en un hotel de luxe a Venècia, que veu enterbolida la seva estada per un jove adolescent, en Tadzio, que per en Gustav és l'encarnació de l'ideal de bellesa etèria, a la qual ha intentat desesperadament donar expressió en les seves creacions musicals. Una relació en la distància amb aquest noi desconcertant, amb mirades creuades, amb el noi prenent consciència de la seva fascinació i l'artista somiant a abordar-lo i arribant a plantejar-se les certeses de tota la seva vida, en una ciutat que representa una societat que s'enfonsa en la decadència, no sé si us sona, simbolitzant també la pròpia decadència. Un film bellíssim en la forma, amb una música que l'omple completament i el dota d'un plus de bellesa i de mirada destinal, l'Adagietto, moviment quart de la cinquena sinfonia de Gustav Mahler. El sentirem en la interpretació que sentim al film, amb l'orquestra de l'Acadèmia de Santa Cecília, dirigida per Franco Manino. Mort a Venècia, un film que a mesura que ens fem grans entenem millor, perquè no és la bellesa el que desitgem, és el dret a la bellesa el que encara perseguim.

0: Després de Mort a Venècia, Luchino Visconti va realitzar l'any 1973 Ludwig, un film sobre l'últim rei de Baviera, Lluís II, sobre la lenta decadència d'aquest jove monarca idealista, visionari, que preferia el somieig, l'art, la bellesa, l'amistat i l'amor a les càrregues del poder, que va ser traït per molts dels que estimava i pel seu mateix poble, i que va acabant sent internat i mort en circumstàncies poc clares. Una de les pel·lícules més llargues de la història del cinema, prop de 5 hores en la seva versió original, amb música de Wagner, de Schumann i d'Offenbach. Malauradament, durant el rodatge de Ludwig, Luchino Visconti va patir un accident vascular cerebral que el va deixar mig paralitzat.
1: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
0: Malgrat la seva penosa condició física, Visconti va aconseguir rodar encara 2 pel·lícules més en les que els temes de la decadència i de la solitud es tornen cada vegada més presents. La primera va ser Grupo di Famiglia in un Interno, aquí traduït com a Confidències, del 1974, amb una història sobre un professor jubilat que porta una existència reclusa en la seva sumptuosa casa, presidida per una col·lecció de quadres del segle XVIII, i al que la tranquil·litat li és aviat destorbada quan al pis de dalt s'instal·len una mare, el seu jove amant, la seva filla i el promès d'aquesta. Una història inspirada en les vides dels escriptors Mario Prats i Roberto Baslen i també obertament autobiogràfica, un film en el que va recuperar els actors Bart Lancaster i Helmut Berger. La banda sonora d'aquest film és del compositor Franco Manino, marit d'una de les germanes de Visconti, per cert. I d'ella us oferim el tema titulat Remordiments, un tema de factura molt clàssica, molt elegant, d'una bellesa melangiosa, de cadència pausada.

L'última pel·lícula de Luchino Visconti va ser L'innocent, del 1976, lliurement inspirada en la novel·la de Gabriele D'Annunzio. Interpretat per Giancarlo Giannini i Laura Antonelli, Visconti, que va dirigir el rodatge des d'una cadira de rodes i mig paralitzat, en el fons volia Alain Delon i Claudia Cardinale per als primers papers. Luchino Visconti va morir a la primavera del 76 d'una trombosi, poc després d'haver visionat amb els seus propers col·laboradors la pel·lícula en un primer muntatge i del qual no va quedar satisfet. La pel·lícula va ser presentada al públic en aquesta versió, a part d'alguns retocs aportats pel seu col·laborador a l'escenificació, Suso Ketchi D'Amico, que es basava en les indicacions deixades pel director. De la banda sonora de L'Innocent, també de Franco Manino, sentim el tema titulat Adagio ma non troppo per a orquestra.

Ens queden encara uns minuts de violí vermell i a la manera de la mirada del vell comte Don Fabrizio, príncep de Salina del Gato Pardo, veient com hi ha un temps que s'acaba per deixar pas a un nou temps que comença, us proposo que sentim de la banda sonora de Nino Rota el seu Vals del Comiat.

Doncs bé, fins aquí aquest Violí Vermell d'avui, en el que hem volgut retre homenatge a la carrera cinematogràfica del gran director italià Luchino Visconti, repassant la seva filmografia a través de les seves bandes sonores. Esperem que, si més no, us hagi resultat un programa entretingut. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Salutacions, ens tornem a trobar a la franja dels concerts. Avui tenim una convocatòria amb l'orquestra de la Ràdio de Noruega, que ens oferirà dues obres de gran repertori, la Sinfonia número 25 de Mozart i la Sinfonia número 6 de Dvořák. El director convidat, el txec Petr Popelka, l'actual director de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, també dirigirà l'estrena d'una obra d'autor noruec, Hipnagogia per veus i orquestra, del compositor Sigurd Fischer Olsen. La Ràdio Noruega comparteix amb nosaltres aquest concert, enregistrat el febrer del 2023 a la sala de concerts de la Ràdio Noruega d'Oslo. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb la Sinfonia número 25 de Wolfgang Amadeus Mozart. Sorprèn que aquesta partitura sigui obra d'algú que només tenia 17 anys. Entre altres coses, sorprèn perquè és la primera que va fer en mode menor. De fet, en una tonalitat fosca només n'escriuria dues. L'altra és la número 40, la penúltima. Hi ha característiques de la Sinfonia número 25 que fan pensar en el moviment artístic Sturm und Drang, present a l'Alemanya de l'època. Sobten, per exemple, els jocs contrapuntístics, el quartet de trompes, els xocs harmònics, dissonàncies, els salts melòdics, com ara la teatral caiguda de sèptima disminuïda de l'inici, i també de l'inici les síncopes repetides i agitades. El resultat de tot això és una obra tensa, severa i contundent, i fins i tot agressiva en alguns moments. Està estructurada en quatre moviments segons els cànons clàssics: allegro con brio, andante, minuet i allegro. Sentim la Sinfonia número 25 en sol menor, Kühl 183 de Mozart, en aquesta interpretació de Petr Popelka al capdavant de l'orquestra de la Ràdio de Noruega.

L'Orquestra de la Ràdio de Noruega, dirigida per Petr Popelka, ens ha ofert la Sinfonia número 25 en sol menor, Kühl 183 de Wolfgang Amadeus Mozart, obra d'un noi de 17 anys, sorprenentment expressiva i que prefigura el llenguatge musical d'obres posteriors, com ara el Rèquiem. Som a la sala de concerts de la Ràdio Noruega, en aquest concert que ara ens presenta una estrena, una obra del noruec Sigurd Fischer Olsen, la música del qual explora idees simples i procura treure el màxim profit de poc material. La complexitat la troba no per la quantitat de notes, sinó connectant progressions o tendències musicals entre si. L'obra que sentim barreja la veu amb els sons instrumentals de l'orquestra, fent que tota la textura sigui enigmàtica i misteriosa. Diem barreja perquè la veu no hi té un paper solista. El compositor més aviat ha concebut la partitura com un paisatge sonor tàctil on l'orquestra i la veu de l'artista vocal, Sofia Jernberg, apareixen juntes com en una simbiosi, com en una mena de món oníric compartit. El títol de l'obra, Hipnagogia, fa referència a un estat entre el son i la consciència.

Estrena de l'obra Hipnagogia per veus i orquestra del compositor noruec Sigurd Fischer-Olsen amb l'artista vocal Sofia Jernberg i l'orquestra de la Ràdio de Noruega sota la direcció de Petr Popelka. La segona part del concert a la sala de la Ràdio de Noruega l'omple una obra d'accent eslau, la sisena sinfonia d'Antonín Dvořák. El compositor txec la va escriure a petició del director titular de l'Orquestra Filarmònica de Viena, Hans Richter, que va ser un dels principals promotors de les obres de Dvořák a l'escena internacional. El músic txec la va enllestir el 1880, tot a punt per l'estrena a Viena, però entremig s'hi van posar els sentiments anti-txecs dels músics i, malgrat la voluntat de Hans Richter, finalment la sisena de Dvořák no es va estrenar a Viena, perquè els membres de la Filarmònica, que participaven també en la programació de concerts, no volien interpretar obres d'un compositor txec i relativament nou en dues temporades consecutives. I és que la temporada anterior havien interpretat la seva tercera rapsòdia eslava. Richter la va acabar dirigint a Londres 2 anys més tard, però l'estrena ja s'havia fet el 1881 a Praga. Pel que fa a la partitura, la sisena sinfonia es desenvolupa a través de formes que recorden els grans mestres de la sinfonia, sobretot Beethoven i Brahms, i alhora revela el coneixement que tenia Dvořák del folclore txec. És una obra de caràcter càlid i tranquil que irradia optimisme amb melodies líriques, ritmes vius i un so orquestral ric i acolorit. Tot això és reflex de la situació vital de Dvořák, que en aquell moment, després de molts anys d'esforços, havia aconseguit prestigi a l'escena concertística internacional. Els 4 moviments de la Sinfonia número 6 en re major, opus 60, mostren un Dvořák espontani i expressiu. Són allegro non tanto, adagio, scherzo, que es basa en la dansa popular txeca Furiant, i finale allegro con spirito.

0: Final lluminós per aquesta sinfonia número 6 en re major, opus 60 d'Antonín Dvořák. Avui l'orquestra de la Ràdio de Noruega ens ha ofert dues obres de gran repertori, la sinfonia número 25 de Mozart i la sisena de Dvořák. El director convidat, el txec Petr Popelka, l'actual director de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, també ha dirigit l'estrena d'una obra d'autor noruec, Hipnagogia per veus i orquestra de Sigurd Fischer-Olsen. La Ràdio Noruega ha compartit amb nosaltres aquest concert, enregistrat el febrer del 2023 a la sala de concerts de la Ràdio Noruega, a Oslo, i l'hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

A continuació podrem sentir les cançons de viatge, un cicle que Ralph Vaughan Williams va escriure per a baríton i piano entre els anys 1901 i 1904 sobre textos de Robert Louis Stevenson. Ens acompanyen Bryn Terfel, baríton, i Malcolm Martineau, piano.

S'acaba aquí el cicle de 9 cançons Songs of Travel, cançons de viatge del compositor Ralph Vaughan Williams. Sentíem Bryn Terfel, baríton, i Malcolm Martineau, piano.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de Cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Molt ajustada la sintonia d'aquest programa, d'aquesta tarda a l'Òpera, la sintonia Catalunya Música, ajustada precisament a l'edició a la que avui us convidem a participar amb les vostres oïdes. I és que avui esperem que gaudiu moltíssim de la figura a la qual dediquem el programa. Ens referim al baix italià Paolo Montarsolo, especialitzat en el cant rossinià. I és aquesta italiana in Algeri la que serveix de careta d'entrada d'aquesta tarda a l'Òpera, per la que us agraïm la vostra atenció, els qui ho farem possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla amb molt de gust, Jaume Radigales. Efectivament, avui ens espera una estona bàsicament rossiniana, sense que això ens impedeixi parlar també de les interpretacions de Paolo Montarsolo en òperes, per exemple, de Wolfgang Amadeus Mozart o de Pergolesi. Però Rossini va ser la raó de ser d'aquest extraordinari baix italià que va viure entre 1925 i l'any 2006.

0: Efectivament, va néixer a Portici, a prop de Nàpols, el 16 de març de 1925, i va morir a Roma el 31 d'agost del 2006. Paolo Montarsolo, que va ser un baix, un extraordinari músic i, per damunt de tot, un gran cantautor, especialment associat amb papers còmics i d'una manera molt rellevant i molt dedicada a l'òpera rossiniana. Montarsolo forma part d'aquest grup de cantants que són grans caricats en escena sense que aquesta caricatura caigués en l'extravagància o en l'exageració. El cantant d'òpera necessita coneixements d'interpretació, més enllà de cantar allò que està estrictament escrit. I Montarsolo tenia un talent natural per la interpretació en el doble sentit que li podem donar a aquest concepte d'interpretació de l'ària, no només allò que està escrit per ser cantat, sinó també la intenció que hi ha al darrere de la fusió entre el text i la música. Si en el drama un bon treball és important, en la comèdia ens trobem que és real allò de és més difícil fer riure que no pas plorar. I això ho va aconseguir Paolo Montarsolo, que va néixer en el context d'una família artística. El seu germà era pintor, va estudiar cant i després va perfeccionar-se dins de la Scala de Milà, a l'entorn de l'escola o de l'Òpera Studio, que diríem ara, del Coliseu de la capital de la Llombardia. Va guanyar una beca nacional als anys 50 per l'Escola de la Scala cantant justament una ària d'un repertori que mai no abordaria, Ella Jamai Mamò, aquesta ària del Felip II, el Don Carlo Verdià, una òpera eminentment dramàtica d'un compositor també eminentment dramàtic i que no formaria part del repertori natural de Montarsolo. Va ser a l'Escola de la Scala on Montarsolo va tenir la idea de fer, de crear una petita companyia anomenada I Cadetti della Scala. I feien especialment òperes bufes, òperes còmiques, de butxaca dels segles XVII i XVIII, Pergolesi, Alessandro Scarlatti, Cimarosa. I en aquell moment Montarsolo era l'únic baix que formava part d'aquella escola i per això es va especialitzar en el basso bufo. De fet, públicament va debutar el 1951, quan tenia 26 anys, amb un paper secundari, el paper de Brühlmann, de l'òpera de Massenet Werther, el mateix teatre milanès que el va veure cantar fins al 1984 amb una carrera ininterrompuda de presència a la Scala de Milà i s'acomiadaria justament del Coliseu milanès amb l'italiana In Algeri. El mateix cantant, però, va pensar o va dir després que el seu veritable primer gran paper seria el de Lunardo, de l'òpera de Volferrari i Quattro Rustichi. Va cantar també al Teatre San Carlo abans de fer-ho a l'Escala el 1949, primer fent petits papers fins que es va consolidar en papers còmics d'òperes de Mozart i de seguida de Gioachino Rossini, sense oblidar els ja citats Cimarosa, Pergolesi, també Luigi Cherubini o Giovanni Paisiello. A partir de 1954, Montarsolo va començar a aparèixer en teatres fora d'Itàlia, especialment a les òperes de Viena, de París, el Covent Garden de Londres, els festivals de Salzburg, de Glyndebourne, fins que va arribar al Sal nord-americà l'any 1957 a l'òpera de Dallas, posteriorment a l'òpera de San Francisco, a la Lyric Opera de Chicago i un debut tardà, o relativament tardà, quan va debutar al Metropolitan Opera House de Nova York amb el paper titular del Don Pasquale de Donizetti, cosa que passava al 1975. I ara sentirem una interpretació de Paolo Montarsolo d'un telefilm de l'any 1962 amb la Serva Padrona com a protagonista al costat de la soprano Anna Mofo. Escoltarem el recitatiu d'Oberto, el recitatiu i l'aria Son imbrogliato già.
1: Orzù, non dubitare, che ti fai, non mi saprò scordare.
2: Vuol vedere il mio sposo?
1: Sì, l'avrei caro.
2: Io andrò per lui, tu in strada, e si trattien.
1: Va.
2: Con licenza.
1: Or indovina chi sarà costui. Forse la penitenza farà così di quanto ella ha fatto al padrone. Se è ver come mi dice un tal marito, la terra fra la terra ed il bastone. Oh, poveretta lei. Peraltro, io penserei... Ma ella è serva. Ma il primo non saresti. Dunque, la sposa.

El recitatiu i l'ària d'Uberto són imbrogliato già de la serva padrona de Giovanni Battista Pergolesi. Era la veu de Paolo Montarsolo en una gravació extreta d'un telefilm realitzat l'any 1962 per una cadena nord-americana en què el paper d'Uberto està acompanyat per la serpina de, en aquella ocasió, Anna Moffo. Durant més de 4 dècades i mitja, fins al 1997, fins a pràcticament el moment de la seva retirada, Montarsolo va cantar sobre els escenaris dels grans teatres del món, desplegant les seves virtuts a través dels seus personatges més emblemàtics, entre els quals hi ha el Don Basilio del Barber de Sevilla, que va servir d'alguna manera de tarja de presentació del cantant arreu del món. Va cantar habitualment al Festival de Salzburg, com dèiem, també el de Glyndebourne, on va cantar entre 1967 i 1971, tot i que el seu debut al Festival anglès havia estat el 1957. I, de fet, va interpretar també alguns papers, podríem dir, semicòmics d'òperes alienes al seu repertori, com és el cas del Geronte de Rebuar de la Manon Lescaut de Giacomo Puccini. Tot això comptant amb la personalitat única de Montarsolo a dalt de l'escenari i les seves capacitats com a gran actor al servei dels papers que interpretava. Va també interpretar alguns papers còmics o semicòmics d'algunes òperes, per exemple, de Verdi, com el cas del Fra Melitone, el Janis Kiki de l'òpera de Puccini, o també, fins i tot, tot i que en la seva versió italiana, el paper del baró Ox del Cavaller de la Rosa, i fins i tot el Doctor, en una òpera com Wozzeck. El repertori contemporani va incloure també, entre d'altres, òperes de compositors com, per exemple, Tosatti o el mateix Nino Rota. Ara escoltarem en Paolo Montarsolo en una interpretació del paper de Masetto del Don Giovanni, una òpera de la qual va cantar els papers de Masetto i també el de Leporello, que escoltarem després. L'escoltem ara en el O Capito, que canta Masetto, el primer acte, en el moment en què Zerlina es queda amb Don Giovanni i Masetto és acompanyat per Leporello al palau de Don Joan per distreure l'atenció del seductor que acabarà seduint Zerlina. És un fragment de l'enregistrament que Paolo Montarsolo va fer amb la direcció musical d'Otto Klemperer davant de la Filharmonia Orquestra en una gravació de 1966.

0: Era Paolo Montarsolo amb aquesta ària de Masetto del primer acte de Don Giovanni o Capito, Signor Sì, que sentíem amb la versió dirigida per Otto Klemperer l'any 1966 davant de la Filharmonia Orquestra. Com us dèiem, Montarsolo va abordar també el personatge de Leporello de la mateixa òpera i aquí el sentim en una gravació feta al Festival d'Edimburg un any abans, el 1965, amb la direcció musical de Carlo Maria Giulini, un fragment que inclou també el recitatiu previ a la coneguda com a ària del catàleg.
1: E consolatevi, non siete voi, non foste, non sarete, nella prima, nell'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle, ogni villa, ogni

Això passava l'any 1965 al Festival d'Edimburg. Dirigia Carlo Maria Giulini l'àrea del catàleg Madamina il catalogo è questo que canta Leporello al primer acte del Don Giovanni de Mozart amb la interpretació de Paolo Montarsolo, un cantant que també va abordar un altre personatge com el Bartolo, no pas el del barber de Sevilla de Rossini, sinó el Bartolo de les noces de Figaro, també de Mozart. El sentim en l'àrea de La Vendetta del primer acte en una gravació extreta del telefilm que va dirigir cinematogràficament Jean-Pierre Ponel amb la direcció musical de Calvem davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena, una gravació de 1976.

Era l'ària de la venjança, la vendetta que canta Bartolo al primer acte de les Noces de Figaro. Sentíem la veu de Paolo Montarsolo en una gravació extreta del telefilm dirigit cinematogràficament per Jean-Pierre Bonnel amb la direcció musical de Carl Böhm davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena, una gravació de 1976. Aquí Paolo Montarsolo ja era un cantant més que consagrat i molt especialitzat en el repertori rossinià, mozartià i que també havia abordat òperes de Domenico Cimarosa. Ara el sentim precisament en un fragment d'una òpera bufa del compositor napolità Chi de l'altrui si veste presto si spoglia, de la que sentim l'àrea Vi che piezzo, una interpretació que Paolo Montarsolo feia a Nàpols l'any 1968 amb la direcció musical de Riccardo Muti, molt poc habitual en aquest tipus de repertori.

Era l'àrea Vic e Piezzon de l'òpera de Cimarosa, Chi dell'altrui si veste, presto si spoglia, una òpera bufa del compositor napolità que sentíem en una interpretació precisament a Nàpols, dirigida l'any 1968 per Riccardo Muti amb la interpretació de Paolo Montarsolo, que es permet aquí aquestes notes en falset, un recurs habitual en algunes de les interpretacions de les àries que faria de les òperes d'aquests compositors i també, evidentment, de Rossini. I és que aquí Montarsolo va ser un rei indiscutible en molts dels personatges per a baix, protagonistes o coprotagonistes de les òperes del compositor de Pesaro, començant pel propi Barber de Sevilla, de la que va fer una autèntica creació del personatge de Don Basilio, que va interpretar arreu, incloent el propi Gran Teatre del Liceu de Barcelona, on el va interpretar en dues ocasions, dirigint ell mateix també la versió escènica, perquè aquesta va ser una altra de les facetes de Paolo Montarsolo. Ara sentirem la interpretació que feia aquest baix italià de l'àrea de la Calúnia, que canta Don Basilio al primer acte, en la mítica gravació dirigida l'any 1973 en estudi per Claudio Abbado davant de l'Orquestra Simfònica de Londres, una versió que va també servir per la producció de Salzburg i també pel telefilm, igualment dirigit per Jean-Pierre Ponel, amb la participació, entre d'altres, de Hermann Prey, de Luigi Alba, de Teresa Berganza o de Enzo Dara. Una versió, per cert, que seguia l'edició crítica que s'havia fet des de la Fundació Rossini de Pesaro, versió que havia dirigit Alberto Zedda, en què, entre d'altres coses, es torna a la tonalitat original de re major. Abans es feia en do major per no arribar al fa sostingut agut que reclama a Rossini en aquesta partitura. Reprenent la versió original en re, evidentment s'arriba a aquesta nota estratosfèrica tractant-se d'un baix, a la que Montarsolo arriba sense problemes i amb una interpretació mesuradament còmica, terriblement còmica, però mai histriònica.

terra. Sottovoce, sibilando,

Era la calúmnia l'ària que canta Don Basilio al primer acte del Barber de Sevilla de Gioachino Rossini en la tonalitat original, en re, i que sentíem amb la interpretació dirigida per Claudio Abbado davant de l'Orquestra Sinfònica de Londres. Paolo Montarsolo participava en aquest emblemàtic enregistrament fet a Londres l'any 1973 i que serviria també per al telefilm de Jean-Pierre Ponel amb la participació de Teresa Berganza, de Luigi Alba i d'Enzo Dara, i d'aquest grandíssim Paolo Montarsolo al servei d'aquesta òpera que tantes vegades va interpretar. El sentim ara en una ària de l'italiana en Algèria, en concret una ària, Le Femmine d'Itàlia, que alguns atribueixen no pas a Rossini, sinó a un col·laborador seu, en el que és una de les àries anomenades Ària del Bagul, i és que molts cantants portaven en els seus baguls durant els viatges, durant els llargs viatges entre una ciutat i una altra, diverses partitures que els servien de recurs, amb àries poc significatives, però que formaven part de les incursions o de les insercions que es feien en algunes de les òperes. Aquesta ària, Le Femmine d'Itàlia, malgrat tot, és una ària molt graciosa, i ara la sentim amb la veu de Paolo Montarsolo en una gravació dirigida l'any 1963 per Silvio Barbizzo.

Serà de Rossini o no, però té molta gràcia aquesta Le Femmine d'Itàlia que s'insereix al segon acte de l'italiana In Algeri. Sentíem Paolo Montarsolo amb la direcció musical de Silvio Barbiso, formant part de l'enregistrament d'aquesta interpretació global, tot integral, de l'italiana In Algeri de l'any 1963. Montarsolo va repetir amb Claudio Abbado en diverses ocasions i abans del mític Barber de Sevilla del 73, dos anys abans havia també enregistrat La Cenerentola novament amb Teresa Berganza en el paper d'Angelina i Luigi Alba com a Comte Ramiro. Don Magnifico l'interpretava aquí un incommensurable Paolo Montarsolo amb la interpretació de tots els números musicals concertants, els recitatius i les àries en un estat absolutament de gràcia. Ho veiem en l'àrea de sortida, Miei Rampolli Femminili, amb el domini absolut del sil·labato, de tots els salts intervàlics i tota la comicitat que Rossini posa com a mel als llavis al servei de l'intèrpret. Novament aquí, una interpretació descaradament còmica, divertidíssima, però mai passada de voltes.

0: sarà.
1: Miei rampolli femminili, l'àrea de sortida de Don Magnifico, el primer acte de la Cenerentola, amb la veu de Paolo Montarsolo, davant de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Claudio Abbado, en aquesta gravació de la Cenerentola de l'any 1971. I encara d'aquest mateix enregistrament i en el segon acte, la hilarant àrea Sia qualunque delle figlie, amb una sorpresa afegida en aquesta àrea, una particularitat que us desvetllarem després quan parlem del Fermall d'Or, perquè precisament destacarem d'aquesta àrea una particularitat que, d'altra banda, forma part d'una de les tantíssimes bromes que Rossini fa als seus intèrprets.

Gravació de 1971, l'ària de Don Magnifico del segon acte de la Cenerentola de Gioachino Rossini, Sia qualunque delle figlie, amb la direcció musical de Claudio Abbado, davant de l'Orquestra Simfònica de Londres, en aquesta gravació en estudi de l'òpera de Rossini de l'any 1971. Paolo Montorsolo, us ho dèiem abans, es va retirar dels escenaris l'any 1997, tot i que va continuar actiu com a director d'escena i també com a mestre en algunes masterclasses que va impartir arreu. El Liceu va debutar l'any 1974 com a Don Pasquale, paper que repetiria 5 anys més tard, i encara va tornar a l'escenari del Teatre de la Rambla l'any 1975 amb l'òpera Il Capello di Paglia di Firenze de Nino Rota, en 3 ocasions el paper de Basilio del Barber de Sevilla l'any 76, l'any 1978 i 1985, també com a director d'escena, la Cenerentola, que va interpretar l'any 1980 i l'any 1983, i entremig una italiana in Algeri l'any 1982. El repertori de Montorsolo va incloure, atenció, més de 125 personatges amb papers d'òperes còmiques, us dèiem abans, de Rossini, de Mozart, de Donizetti, i també d'aquests compositors dels segles XVII i XVIII, com poden ser Cimarosa, Pergolesi, Paisiello, i també les òperes contemporànies que us hem també compartit, a més d'algunes incursions en òperes no pas còmiques, però en personatges de semicaràcter, com poden ser els que us hem comentat abans, els que cal afegir, l'Oncle Bonzo de Madame Butterfly o el Mathieu de l'Andrea Chenier, a més de moltíssimes versions en estudi d'algunes de les òperes que us acabem de comentar. I acabarem el programa amb el Fermall d'Or. I sí, tornem a Sia qualunque delle figlie, perquè en aquesta àrea Rossini fa ús de l'ostinato amb el característic sil·labat sobre la nota La, repetida, atenció, 157 vegades i gairebé sempre sobre el valor de semicorxeres a partir de la frase «Qui la palto delle spille», amb un brillantíssim acompanyament orquestral i que demana un cant precís i concís al servei de l'intèrpret, Paolo Montorsolo, amb aquest Fermall d'Or que sintetitza el seu gran treball al servei de l'òpera.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
3: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli. Catalunya Música. El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
4: Hola, bona nit. Avui seguim a l'Auditori de Barcelona per sentir dues de les actuacions de la Marató de Jazz que hi organitzaven el 10 de maig del 2025, la segona edició d'aquesta proposta intensa amb 5 hores ininterrompudes de música creada pels jazzistes de casa nostra. La setmana passada sentíem ja dues de les bandes que hi van actuar, les liderades per Daniel Ferrud i Lucas Martínez, i avui també tindrem sessió doble amb dos projectes creats des de la ciutat de Barcelona. D'una banda, el quartet de la saxofonista Irene Reig i de l'altra, el trio del trompetista Reinal Colom. El nostre equip tècnic, amb en Marc Urruti al capdavant, va gravar aquestes sessions a la sala Oriol Martorell de l'Auditori, que ens permetran avui tornar a gaudir d'aquests concerts de format breu però de gran intensitat. Irene Reig, protagonista del primer que sentim avui, aquesta saxofonista i compositora barcelonina que es va enamorar del jazz formant part de la Sant Andreu Jazz Band. Després de les seves estades formatives a Amsterdam i Filadèlfia, Reig s'ha acabat establint com a membre activíssima de la nova escena jazzística de Barcelona. És membre del col·lectiu The Changes, d'aquesta iniciativa que impulsa la creació jazzística de casa nostra, i ha publicat fins ara mitja dotzena d'àlbums amb els seus projectes d'encaix entre la tradició bebop i el llenguatge contemporani. Bandes com ara l'octet de Bob Collective, el seu trio, o el quartet que sentirem aquesta nit. Irene Reig proposa avui com a part central del seu concert una nova composició, la suite que ella mateixa presenta abans de començar l'actuació. Sentim-la.
5: Hola, molt bon vespre. Nosaltres som Irene Reig Quartet i m'agradaria presentar-vos els músics abans de començar. Tenim l'Andreu Pitarch a la bateria. Martín Leighton al contrabaix. I en Xavi Torres al piano. Bé, estem molt, molt contentes d'estar aquí, de formar part d'aquesta marató de jazz aquí a l'Auditori, i de segur que els que heu vist més concerts els heu disfrutat moltíssim. En queden dos encara, així que us convido màxim a que us quedeu i que els disfruteu també. I res, estic parlant abans, normalment no xerro tant per començar els concerts, però avui estem presentant una suite que he escrit fa un temps, i clar, va tota seguida. O sigui, no parlaré més en tot el bolo, vale? És una suite de 4 parts, i les 4 parts estan formades per 4 peces que es diuen Felicitat Continguda, Atzucac, Centaures i Release. Esperem que la disfruteu molt.

0: Moltes gràcies. Andreu Pitarch a la bateria. Martín Leighton al contrabaix. Xavi Torres al piano. Jo sóc la Irene Reig, moltes gràcies.
1: Era Irene Reig presentant els músics del seu quartet, el pianista Xavi Torres, el baixista Martín Leighton i el bateria Andreu Pitarch, amb els quals ha tocat les quatre parts de la suite Ànima, Felicitat Continguda, Atzucac, Centaures i Release. Aquesta suite cobra la publicació discogràfica més recent de Reig, l'àlbum Ànima, que presentava el novembre del 2025. Una suite que, segons la seva autora, és un reflex de les possibles etapes de les nostres experiències com a individus, aquest viatge per les emocions contrastades que ens deporta la vida. Viatge sonor i emocional que ha captivat el públic, compla la sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona, aquest que assistia el 10 de maig passat a la Marató de Jazz. Ho estem sentint amb aquests aplaudiments entusiastes que han portat Irene Reig i el seu quartet novament a l'escenari per regalar una propina.

0: Straight No Chaser, de Thelonious Monk, com a far per al quartet de la saxofonista Irene Reig, el pianista Xavi Torres, el baixista Martin Leighton i el bateria Andreu Pitarch. Amb aquesta propina, Irene Reig i el seu quartet tancaven la seva participació a la Marató de Jazz 2025, la segona edició d'aquesta proposta jazzística organitzada des de l'Auditori de Barcelona.
1: Via Jazz Concert.
0: Com us deien, començar avui sessió doble amb una segona actuació de la Marató de Jazz que protagonitza el trompetista Reinald Colom, presentant un projecte de trio amb el bateria José Benítez i el violoncel·lista Martín Meléndez. Una banda de tímbrica particular amb la qual Colom crea un espai obert al diàleg espontani i a diverses estètiques, perquè tots tres músics acumulen experiències en terrenys diversos: jazz, flamenc, pop. Experiències que posaran en comú en aquest diàleg a tres bandes a la seva actuació a l'escenari de la Sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona, que és a punt de començar.

El trio, aquest trio que el trompetista Reinald Colom, el violoncel·lista Martín Meléndez i el bateria José Benítez estan presentant avui en concert. Els estem sentint des de la sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona.

0: Doncs aquests aplaudiments el recullen Reinald Colom i el seu trio, aquesta banda que estem sentint des de la Marató de Jazz de l'Auditori de Barcelona.
1: Hello. Com esteu? Come on. Exacte, és dissabte. Com esteu? Benvinguts a l'Auditori, benvinguts a aquesta mostra de jazz català. Whatever it is, who cares? I gràcies a aquesta mostra de jazz català estem estrenant aquest trio que és una meravella per moltes raons. Primer humana i després musical. I m'agradaria presentar-vos gent que estan canviant en molts aspectes positius la música que s'està fent aquí i a tot el món. I tenim aquí José Benítez Jos on the drums. Estava a punt de dir el cello, però ell és tot música. Ell és tot música, és igual el que toqui i és igual com a persona. The one and only, Martín Meléndez, el cello.

Aquest show que és la hòstia, perquè ens queda molt poc rato. Vaig molt ràpid. Hem començat amb un tema que es diu Trio, que és el primer que hem fet, i ara hem fet una balada que es diu It Was Meant to Be, que forma part de la banda sonora d'un gran amic meu que acaba de ser que va fer la seva primera òpera prima, que es diu Esmorz amb mi, que s'estrenarà el mes que ve, del gran Ivan Morales, i aquest era un dels temes que està a la banda sonora. I ara anirem a un dels meus compositors favorits, que es diu Ryuichi Sakamoto, i ahí lo dejo.

Yeah. És el que passa quan és el showcase. Tenim molt poc temps, farem l'últim tema ja. És un tema que es diu Septembre, que sortirà el dia 10 de juny amb un nou àlbum que trauré amb el gran Diego Amador i uns quants més. I per acabar aquest concert, gràcies per estar aquí, gràcies a l'auditori, gràcies a vosaltres i visca Palestina Lliure. Ciao.

Que canten, no? Us farem cantar, com que no tinguem harmonia, la tenim aquí davant vostra. Davant nostra, vull dir. Davant vostra. És molt fàcil.

Smith on the drums. Martín Menéndez al cello. I Jordi Crane al colòmetre con la trompeta, merci. Ah, us ho juro, tocaríem dues hores més, però sabem com és. Moltíssimes gràcies per estar aquí. No us deixen, cariño. No us deixen. Ens veiem molt aviat. Us estimem. Cuideu-vos.

Versió en trio de Septiembre, el tema que el trompetista Reinald Colom ha aportat al projecte Constellations de Diego Amador, aquest treball en el qual hi han hibridat el jazz i el flamenc. Reinald Colom ha aprofitat aquest tema i l'ha proposat al diàleg amb Martín Meléndez i José Benítez, amb el trio que estem sentint avui des de l'auditori i que s'acomiada tot fent cantar al públic de la Marató de Jazz.

0: Reinald Colom, Martín Meléndez, José Benítez, marxant al compàs d'aquesta melodia que el públic corejava amb entusiasme i tancant la presentació de la banda a la sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona. Tanquem la sessió d'avui, que ens ha permès recuperar aquestes interessants sessions de la Marató de Jazz a l'Auditori. Ens queda encara una altra actuació més per sentir. La protagonitzen en duet el contrabaixista Javier Colina i el pianista Albert Sanz, visitant alguns dels seus referents del repertori clàssic brasiler. Us espero aquí, al nostre club, amb en Marc Urrutia signant la presa de so d'aquests concerts i en Josep Aymí cuidant l'edició i el muntatge. Si us ve de gust, serem aquí mateix demà a les 11 en punt. Bona nit.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.
2: ...2026, 150 aniversari de Pau Casals.
3: I am a Catalan.
2: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
3: Catalonia has been the greatest nation in the world.
1: Un jazzista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
2: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
3: Jo sóc únic, n'hi haurà, n'hi ha hagut un nen com jo.
1: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
2: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

De Jean Sibelius podrem sentir a continuació la sinfonia número 4 en la menor, opus 63, que ens ofereix l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis.

S'acaba aquí la sinfonia número 4 en la menor, opus 63 de Jan Sibelius, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Boston dirigida per Colin Davis.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb música de cambra de Ludwig van Beethoven. El Kandinsky String Trio interpreta tot seguit el trio de corda número 3 en sol major, opus 9, número 1, del compositor de Bonn.

0: El Kandinsky String Trio ha interpretat el trio de corda número 3 en sol major, opus 9, número 1, de Ludwig van Beethoven.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Continuem la programació de Catalunya Música ara per sentir el concert per a piano i orquestra número 1 en mi menor, opus 11 de Frédéric Chopin, una obra de l'any 1830 que consta dels moviments Allegro Maestoso, Romanza Larghetto i Rondò Vivace. La sentim en la versió de Rosina Levien, piano, i els alumnes de la National Orchestral Association sota la direcció de John Barnett.